決めた！

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

ね。

Un placer estar aquí con ustedes.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dijous 8 d'octubre i avui l'actualitat passa per un nom, el d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys, símbol de la lluita per l'habitatge a Espanya, que va morir ahir. Estava ingressada a l'hospital d'Escalabaren desnonar fa dues setmanes i feia uns dies que havia arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis per poder tornar al domicili pagant el mateix lloguer. Ahir vespre, poc després que es conegués la notícia de manera espontània, molt dels acampats a Madrid es desplaçaren cap al Congrés en crits d'assassins i de vergonya. Des d'aquí, des de les Illes, el Sindicat de Llogateres de Mallorca lamenta la mort d'Anna Mari Carmen i diu que continuaran lluitantes. Celeste Rodríguez, portaveu de l'entitat.
1: Honorarem la memòria d'Anna Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
0: El cas d'Anna Mari Carmen ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar un avançament electoral i en aquest context els sindicats han confirmat la vaga general per dia 11 de novembre. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Així ho van acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatge dignes.
0: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o no de la innocència de l'acusat.
2: Rebrà avui matí l'objecte de veredicte. La gran qüestió és si l'home acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona va cometre un homicidi o un assassinat. La Fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: I avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes als combustibles, un decret aprovat pel govern central per fer front a la inestabilitat econòmica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre. El novembre serà de 13 i el mes de desembre de 6. D'aquí uns minuts en parlarem amb Rafael Mates, de l'Associació de Benzineres de la Pime.
0: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Illes.
2: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental. Toni Gomila, director de la Fundació Tutelar de MAM, reclama que s'ampliïn els serveis públics per atendre'ls.
3: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
0: I en els esports, l'Azul Marino afronta avui vespre la segona jornada de Lliga. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. L'equip mallorquí cercarà contra el Girona la segona victòria consecutiva. Serà el primer partit a domicili després de debutar en triomf a la màxima categoria del bàsquet nacional contra el València. El partit començarà a les 8 del vespre. I en el món del futbol ja sabem els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9, el Manacor rebrà la visita del Villarreal. Dimecres, dia 28, a les 7, Poblense, Ceuta, i a les 8, al Collà, Mallorca, i ja per dijous, dia 29, a les 7, a l'Estadi Balear, jugaran l'Atlètic Balears i el Dense.
0: I de la crònica del temps, hi ha vist groc avui per mala mà a Menorca i al nord de Mallorca. Marc Caldentai, bon dia.
5: Bon dia, així és una jornada avui que vendrà marcada pel vent, un vent que començarà a bufar a partir d'aquestes pròximes hores i ho farà de mestral arreu de les illes, excepte a Menorca, on serà de tramuntana i a partir d'avui hora baixa bufarà fins i tot en cops forts. Això farà que la situació marítima s'alteri i a partir de darrera hora de...
6: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, el carrer Antoni, carrer Antoni, carrer Antoni, carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I són ara les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades de l'actualitat. El sindicat de llogateres fa una crida a continuar amb la lluita pel dret a l'habitatge després de conèixer la mort de Mari Carmen. La dona de 87 anys, que fa dues setmanes va ser desnonada, era a l'hospital des d'aquell moment.
1: Celeste Rodríguez, portaveu del sindicat de llogateres de Mallorca, fa una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
2: Lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: Ahir vespre, just quan es va conèixer la notícia, poc abans de les 9, de manera espontània, molts dels acampats a la Puerta del Sol de Madrid es van desplaçar cap al Congrés dels Diputats amb crits d'assassins i vergonya.
0: I tot això en ple ambient preelectoral l'endemà que Mas Madrid hagi proposat Ada Colau com a candidat a la Moncloa del Front Ampli. Avui, en una entrevista a Televisió Espanyola, ha confirmat que està disposada a liderar la llista de les esquerres.
1: Sempre, això sí, ha dit que inclogui el màxim de partits possibles. I ha esmentat també el cas de Més per Mallorca.
3: Estaría incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca. O sea, mucha gente. Y cuanta más, mejor. No sobra nadie.
1: El fet, però, és que des d'un principi Més per Mallorca i Més per Menorca havien descartat anar sota el paraigua d'unes sigles estatals. Ahir, però, ara Més sí que va dir que ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura al 29N.
0: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabàs es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat. Rebrà avui matí l'objecte del veredicte.
1: La gran qüestió és si l'home, acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona, va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: I el nou president de l'agrupació de grans cadenes hoteleres de les Balears aposta per seguir amb la promoció turística per consolidar un major allargament de la temporada.
1: Assegura que les illes de cada vegada depenen manco del sol i platja i creu que ara s'ha de fer feina per atreure un turisme més cultural, esportiu o gastronòmic. Paraules de Miquel Miralles, que rebutja que el malestar social que actualment pateixen els ciutadans i que s'han traduït en manifestacions massives estigui relacionat amb el turisme. Són declaracions fa uns minuts a l'informatiu Matí.
4: S'estan anomenant antiturístiques quan jo crec que en realitat poc tenen que veure en el turisme. Té més a veure en l'increment de la població i en el dèficit d'infraestructures que tenim que no en els turistes.
0: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears.
1: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental. Guillem Febrer, president de les entitats de salut mental, reclama una atenció més humana, centrada en les persones i no en els diagnòstics.
5: Integram el coneixement sanitari, integram el coneixement de l'àmbit social, integram el coneixement de l'àmbit psicològic, integram el coneixement de l'àmbit laboral i tot això en el servei de la que mos demana la persona. I la que mos demana la persona es poden ser feliç, es poden tenir una vida plena.
0: I s'ha reobert la circulació de vehicles a les avingudes de Palma, que ahir es va detallar durant gairebé 20 hores, vos ho explicàvem a l'informatiu matí. L'incident es va produir dimarts a vespre a l'avinguda de Gabriel Alomarran d'una avaria en una canonada de malla que va provocar un clot. Ahir matí, en hora punta, el tall va provocar un caos en la circulació. Amb aquest punt arribam a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons

Hola, hola amics, molt bon dia, com esteu? Benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Començant ja un nou mes, 3 d'octubre de 2026, estens. Passa molt aviat, tot i que enguany amb aquest estiu tan llarg que han tingut, sembli que s'hagi perllongat un poc més. Som el Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Avui tenim un programa molt bo, en la meva opinió, cançons que parlin dels incendis, del foc o de cremar. Per desgràcia, ho volen fer com a prevenció, perquè és una de les coses perilloses de l'estiu. Gràcies a tota la gent que participa en aquest espai, enviant les seves cançons. Gràcies a tots els qui escoltau. Benvinguts en aquesta primera monografia del mes d'octubre 2026. El foc.

0: I doncs, començant tot d'un aquest espai del dia d'avui, i ho feim amb un tema que va ser llançat com una campanya precisament de prevenció dels incendis a l'any 1990. És una cançó que ens ha demanat Emilio Cartagena des d'Elx. Buenos días, Emilio, com estàs? Ell encetarà el programa en el dia d'avui. Hem de dir que aquest tema no és un tema gravat, sinó que és de la publicitat que va sortir a on col·labora i canta en aquest petit spot en Joan Manuel Serrat, amb aquest títol i aquest lema, Todos contra el fuego.
1: Un bosque verde es vital, ¿por qué lo dejas quemar? Hoy está en tu mano un mejor futuro legar, un mundo verde y humano.
2: Todos contra el fuego, todos contra el fuego.
3: Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto. Tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.

0: que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.
2: La segona cançó que escoltarem en el dia d'avui la mos ha demanat en Nandi, i de fet és la primera que està gravada com a cançó. S'hem escoltat abans d'en Serrat, era una campanya publicitària, no una gravació discogràfica a l'ús, com diríem. Com estàs, Andy? Gràcies per estar amb nosaltres. Andy ha arribat a tres cançons i la primera que li hem preparada és aquesta. Pertany a un àlbum que se titula així, també genèricament, Foc, i la cançó és aquest mateix títol, Foc. Ells són Every Night, un grup de música folk i punk d'Argentona, de Catalunya, que varen debutar en el 2005 i que se caracteritzen per tenir unes lletres sempre reivindicant el moviment obrer o el bando republicà, fins i tot d'aquella llunyana ja guerra civil. Every Night, Foc.

0: Viva Serenyassa, li diu Miquel Campaner. Com estàs, Miquel? Molt bon dia, gràcies per tornar a estar aquí. La cançó que mos ha demanat en Miquel, la que li posarem en primer lloc, més ben dit, perquè el n'ha dit estrès, també se titula el mateix que aquesta que acabem d'escoltar, però en anglès Fire Fog, i se tracta de la música que fa una banda que se deia The Crazy World of Arthur Brown, una formació britànica fundada l'any 1967 i que va estar fins a l'any 1970. La va crear el cantant Arthur Brown, Arthur Wilton Brown, un artista nascut a Yorkshire del Nord, que ja té 84 anys. Va gravar àlbums en solitari i amb aquesta formació van estar aquests 3 anys. Després els va dissoldre i va fundar un altre que es deia Arthur Brown's Kingdom Come. També els va deixar i va tornar a fer altres coses. I el que són les circumstàncies de la vida, en el 2000, tot i que ja sigui molt major, ha ressuscitat aquesta vella formació Crazy World d'Arthur Brown. Novament, segueixen actuant, tot i que la seva avançada edat de 84 anys. Aquesta cançó que va sortir en el 68 va ser número 1 al Regne Unit, és una de les seves cançons més populars d'aquesta formació que feia rock psicodèlic, rock especial o shock rock. Fire, foc, fuego.
1: I am the god of hellfire and I bring you

Un gran cap de setmana. Començam amb Na Malú, aquesta potent veu de la música espanyola, Na María Lucía Sánchez Benítez, madrilenya, que té 44 anys, que va debutar en el 98 i que fa el que se denomina pop llatí, balada, pop rock, però també flamenc o fins i tot cobla. Na Malú, coneguda artísticament així, també és compositora i també ha estat coach o presentadora de diferents programes de televisió i jurat a diferents espais de reality que cercaven cantants, com es diu. Ha guanyat 5 premis, 40 principals, ha estat nominada al World Music Award, ha guanyat premis de la cadena 100, premis de la cadena Dial, etc. Tema que va gravar en el 2010 dins un àlbum que se deia Guerra Fria, amb un títol que sembla molt rabiós. Esperen que no ho faci, això, però sembla que estava molt contrariada, estava molt enfadada. Voy a quemarlo todo.

I com és habitual, en aquest programa surten cançons eurovisives i ara en tenim una que fins i tot hem de dir que és una cançó eurovisiva però que al final no es va cantar. Curiós tema. La mos ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Se trata d'un trio, un grup musical de Lituània que se diuen The Rup, formats en el 2014, i són en Vaidotas Valiukevicius, en Robertas Baranauskas i en Mantas Banisauskas. Varen ser elegit amb aquest tema, que hem d'escoltar ara tot d'una, per representar Lituània en el festival de 2020, un festival que, per desgràcia, s'havia de suspendre degut en el coronavirus, en la Covid, l'única vegada que s'ha suspès el Festival d'Eurovisió en el 2020 amb aquest tema que se titula On Fire. The Rup, després varen ser elegits l'any següent, també varen guanyar i varen cantar Eurovisió amb un tema nou que se deia Discotec i varen quedar a la posició número 8 del festival, que no està malament. Però ara hem d'escoltar aquesta malograda cançó que s'havia de cantar i de fet tenia moltes possibilitats de quedar molt bé en aquest festival de 2020 que es va suspendre. The Rup, On Fire. I'm

Ens anem cap a Palma, allà viu en Bernat Ditó. Què tal, Bernat, com estàs? Gràcies per estar aquí una setmana més amb nosaltres. Ha dit també tres cançons sense problemes. Tema d'avui és senzill. Es foc o cremar o incendis. Tema com us farà una formació extraordinària que se diuen Deep Purple, una banda britànica de rock duo formats en el 68 a Hereford, a Reino Unit, i està considerada com una de les millors bandes i pionera de l'estil aquest, del gènere de rock i heavy metal, juntament amb Led Zeppelin o Black Sabbath. Fan rock progressiu, rock sinfònic, rock psicodèlic, blues rock, fan rock, etc. Varen estar del 68 en el 76, una primera etapa, després se varen retirar un rei d'anys i varen retornar, això sí, molt de membres canviats, a partir del 84 i encara estan amb actiu, amb el seu líder, en Richard Hugh, Richie Blackmore, que és un músic britànic i és el guitarrista i fundador d'aquesta formació Deep Purple, o Rainbow, o Blackmore's Night, també, a la dècada dels 60. Ha fet de tot i fins i tot va formar part d'un grup instrumental que se deia The Outlaws. El tema el varen enregistrar en un àlbum del 74 que se deia lo mateix, Born, Cremar, i és la cançó que m'ho ha demanat en Bernat per aquest espai, la primera, Deep Purple.

0: L'IDIV en Belginerdi també està amb nosaltres, com cada setmana, via àudio. Molt bon dia, Bel, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, Miquel, bones tardes. Bé, un poc més fàcil, n'hi ha més aquesta vegada. Posa Art de París, Nana Belén, que no m'ho sona gent, però ho sentirem. Juego y el fuego, de Nero Ramazzotti. Y arder contigo, no Rosalía. Vale, venga, saludos a tothom. Que adeu, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis un molt bon cap de setmana. Bueno, doncs començarem amb Nana Belén, aquesta artista ja veterana, cantant i actriu de nom real, Maria del Pilar Cuesta Acosta, madrilenya, nascuda en el 51. Ella va debutar d'adolescent o de ben nina, més ben dir, fent una pel·lícula i després ja cantant des del 61, cantant, actriu i també és directora artística. El tema que us ha demanat de Bel se titula Art de París, és una composició de Mendo i en Fuster, els músics que sempre solen acompanyar a les actuacions de grans artistes de la música espanyola, per cert, en els concerts, i la va treure dins un àlbum que se deia Rosa de Amor y Fuego en el 89. El títol és aquest, Art de París, ella és Ana Belén.

Molt bon dia des de Ràdio Hortà, des del programa musical Dissabtes a la Ràdio, aquest espai monogràfic. Si mos heu sintonitzat ara mateix, vos diré que la cosa trata avui del foc i del cremar.

I ara volen saludar en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Molt bon dia, benvingut. Ara te posarem una cançó, però abans te volen dedicar, de part d'en Margalida, la teva dona, un feliç aniversari, perquè avui és el teu, que en diuen castellà, cumpleaños. Així és que molts anys, molta de salut, també de part nostra, te posarem la música típica que solen posar a les cançons i després el primer tema dels tres que mos has dit avui en el dia d'avui. Que passis un gran dia. I ara escoltarem a Los Rebujitos. La cançó que mos has demanat és Envuelto en Llamas. Aquest duo són en Manuel González Vera i en Gerai Blanco García. I són de Càdiz. Han gravat fins aleshores una desena de CDs i aquesta cançó que mos has demanat la varen treure en el 2008.

Bon dia, cap a Ciutat. Allà tenim en Pep, que aquesta setmana també està amb nosaltres. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep mos demana tres cançons. La primera d'elles és tema aquest que oferirà el rei de la música rock, com era Elvis. No necessitam més presentació. Elvis Presley, mort jove, prematurament, per desgràcia va morir a l'edat de 42 anys, en el 77. Aquest és un tema del darrer èxit que va tenir, la va treure en el 72, és la cançó número 1 de les tres que ha demanat en Pep, li se titula Burning Love, que se pot traduir com amor ardent. Ell és Elvis. Gràcies, Pep.

I ara saludem a Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I el que he dit abans, Margalida vol desitjar un gran dia d'aniversari a en Fernando. Ja ben dit, molts anys Fernando novament de part de Margalida. En Margalida també m'haurà dit tres cançons i aquesta primera la mos oferirà en Alicia Auguello Cook, de Nova York, nascuda en el 81, té 45 anys. És una cantautora, pianista, actriu, compositora, col·leccionista d'art. Va debutar el 96 i és coneguda com Alicia Keys. El títol de la cançó que mos ha demanat en Margalida és aquest Girl on Fire, Lota en foc, que va treure en el 2012. She's just...

Jo crec que és l'estat el tema d'Alicia Keys, que jo no ho he dit, però aquesta cançó, Girls on Fire, va ser número 1 a Espanya el 19 de gener ja de 2013. Seguim, continuem amb aquesta temàtica d'avui del foc.

gent que no ho sàpiga, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, dues millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les mou de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i si la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui: Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mereix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

0: Aquest tema se titulava Quiero Arder i era la segona cançó que mos havia demanat en Emilio Cartagena des d'ells. Buenos días, nuevamente, Emilio. Ell era a Gonei participant en el Benidorm Fest amb aquesta cançó en el 2023, l'any que va guanyar na Blanca Paloma amb aquella EAE, han de dir que en Agonei és Agonei Hernández Morales, nascut a ADG Tenerife en el 95. Continuam segona cançó amb aquest cas que mos ha demanat en Miquel Campaner. Canvi d'estil absolut. Monerem amb un gran cantor de flamenc que li deien Manolo Caracol. Bon dia una altra vegada, Miquel, i aquesta grandíssima cançó, La Niña de Fuego, una zambra.
1: Donde quiera que llego, nadie me mira la cara. Yo soy la niña de fuego. Nadie quiere comprender que me sobren los caudales y que me muera de sed. La luna y la noche oscura y un pozo junto al camino le finge a mi calentura. Déjame que beba en ti, pozo de luna. ¿Qué importa si ya me voy a morir?

0: Idò, aquesta ha estat aquesta preciosa zambra d'en Manolo Caracol, aquesta niña de fuego, que hem de dir que la niña de fuego no era altra més que Lola Flores. En Manolo Caracol era en Manuel Ortega Juárez, de Sevilla, nascut en 1909, va morir l'any 73, a l'edat de 63 anys, per cert, en un incident de trànsit. Ella formava parella artística Lola Flores i també per a sentimental a la dècada del 40, entre el 40 i el 51 varen fer pel·lícules junts i varen compartir aquest gran espectacle que precisament se deia Zambra. Continuem, tenim ara una cridada, la tercera participació de Viva Vol d'una Juanita Ginar, que ha arribat en so de retren, que diria jo, però anem a veure menys com us diu. Juanita, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Miquel. Mos torna a fer calor, bo. L'estivet de Sant Miquel ha vengut valent. Bé, te vull saludar a tu i a totes que saludo cada setmana. Especialment a Catalina Carbona. Ara te diré les cançons. Fuego en el alma, d'en Sergio Dalma. Peligro de incendio, de Joaquín Sabina. Y todos contra el fuego, d'en Joan Manuel Serrat. Esperem que no se'm pegui de foc, perquè amb aquesta calor encara que fa, bueno, que passem bona setmana, salut per tots i fins la setmana que ve. Adéu. Ah, una cosa, se m'oblidava. Molts anys a tots els Geronis, que avui ets en Geroni. Molts anys i salut per tots. Adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Efectivament, aquest estivet de Sant Miquel ha vengut ben valent. A sort que estic enregistrant aquest tema, que ets Sant Geroni, haver dit, molts anys eren Geronis, nosaltres també ens sumem a tots. Quan sortirà aquest programa ja haurà passat, però efectivament estem gravant l'espai avui en el dia de Sant Geroni. Fa una humitat terrible d'un 80% i d'haver 28 graus de temperatura, que això és sorprenent. La veritat és que no sé què hem de fer ja amb aquest estiu inacabable. Bueno, Juanita, te tenc que dir que una de les tres cançons que mos has demanat ha estat la primera que ha sortit, aquest Todos contra el fuego d'en Serrat, però sí, te posaran les altres dues, òbviament. I en primer lloc te'n vull dedicar una, que no has dit, ja que te n'haurem llevada una, després sortiran les teves, però ara te'n volia dedicar una que ningú s'ha recordat, aquesta cançó del 67, que cantava Xaxà Distel, allò de la manguera d'onde està, te records? El títol, Incendio en Río. Aquesta te la dedic perquè ja t'han trepitjat la d'en Serrat i després d'aquí una estona sortiran les altres teves dues. Moltes gràcies, bonita, bon cap de setmana i salutacions a tota la gent que tu també saludes com cada vegada.

I ara com hem començat ja la segona ronda i la Juanita va retrasada, ara li posarem la cançó a una de les dues que ha sol·licitat, serà la teva segona, aquesta que mos farà en Josep Sergi Capdevila Querol, nascut a Sabadell, conegut com a Sergio Dalma, un cantant que compta ja en 62 anys, va debutar l'any 1983, cantant, compositor, artista discogràfic i músic. El títol, com hem pogut escoltar en la veu de Juanita, és aquest Fuego en el Alma, que va sortir en el 2003.

Sol·licituds, perdona, però ara sí, ja te posaré en tot d'una i te posaré en dues cançons. Començarem amb la primera, després ja anunciaré l'altre títol, que mos farà un veterà i una més jove. El veterà és en Xoel López, és un cantautor de La Corunya que té 49 anys. Les seves primeres cançons van ser en anglès i era conegut com a Deluxe. En Xoel López fa un tema en col·laboració amb Nede, que és una artista madrilenya que té 22 anys i que també és compositora. Tots dos van enregistrar aquesta cançó que mos ha demanat na Maria per aquest espai i se titula Quema, que és el tema que va sortir en el 2021 a dueto. Ede, Xoel López.

I doncs aquest ha estat el tema Quemas, tema intimista, preciós, que ha cantat la cantant Ede, a la guitarra en Joel López i que també feia de cor a dueto amb aquest tema que havia demanat na Maria. I ara ja te posaré en la segona cançó, Maria, on anant cap a Anglaterra, nascuda en el 88 a Londres, aquesta veu extraordinària d'una cantant que li diuen Adele, aquesta artista que va gravar aquesta cançó que ha demanat na Maria en el 2011, Set Fire to the Rain, i que va ser el número 1 a Espanya, però ja en el 2012, concretament, ho va ser dia 17 de novembre, llavors ho va tornar a recuperar la primera posició dia 1 de desembre. Adele, una portentosa veu d'aquesta cantant britànica.

La segona cançó que mos ha demanat Nandi mos du a escoltar novament un grup català, se diuen Charango, varen ser, perquè ja estan retirats, un grup de Girona que feien en rumba catalana, rie, folk rock, etc. Van estar 2007-2021. El tema que mos demana Nandi el fan en col·laboració a dins un àlbum que se deia Barcelona Street Sound, on comptaven en gent com Eco Camp o Manu Chao. Aquesta cançó que ha demanat Nandi, la seva segona, se titula Som Foc, i la fan juntament amb un grup que se diuen The Cat Empire.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

Retornem a la música dels anys 60, concretament de l'any 1967, en la segona cançó que ha demanat en Bernat Dito, des de Ciutat, on diu una altra vegada Bernat, i ens trobarem en The Jimi Hendrix Experience, una banda de rock britànica i dels Estats Units, format en el 66 per el llegendari guitarrista Jimi Hendrix, Noel Redding i Mitch Mitchell, feien rock psicodèlic, feien hard rock, blues rock, fundats a Londres i van estar del 66 en el 70. Aquesta formació va treure aquest àlbum del 67, Are You Experienced, on hi trobam aquest títol que va composar el propi guitarrista, llegendari guitarrista Jimi Hendrix, que se titulava també, o se titula Fog, Fire. En dedica en Jimi Hendrix, aquest artista va morir a l'edat de 27 anys, l'any 1970. A Londres, amb una intoxicació degut a barbitúrits i mort pel seu propi vòmit. Però anem a recordar la llegenda de Jimi Hendrix, que tothom recorda el músic més veteran de Mallorca, que va venir a actuar un pic aquí a l'illa i va fer un gran espectacle.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

La segona cançó que ha demanat en Pep de Ciutat mos du cap a Suècia, mos du cap al grup més representatiu de la música d'aquell país. Sí, els legendaris ABBA, que ara darrerament les tenim molt, cosa que mos alegra, en aquest cas, amb un títol que va sortir com a cara B d'un senzill on hi havia Does Your Mother Know, i aquesta, que és la que mos ha demanat en Pep, estem en el 79, Kisses of Fire, Besos de Fuego, Besades de Foc, a càrrec del quarteto suec.

Si no vaig malament, aquest duo que ve ara també les van tenir la setmana passada, igual que Abba, que acaben d'escoltar. Se trata dels germans Muñoz, Estopa, en David i en José Manuel Muñoz, aquest duo de rumba catalana format a Cornellà de Llobregat en el 99. Aquest tema és compartit, te l'ha demanat en Margalida Sobreda, bon dia una altra vegada, Margalida, és la teva segona cançó, i torn reiterar que en Margalida felicita en Fernando Broncano en el seu aniversari, molts anys de part d'en Margalida, de la teva dona. Què he de dir? I de part nostra, clar que sí. I hem de dir que també és aquesta cançó l'ha demanada na Magdalena Gili, que també és la seva segona, bon dia una altra vegada, també Magdalena. Els Estopa fan aquest tema que va sortir en el 2019, amb un títol molt repetit i que no té res a veure, senzillament en la temàtica i en son nom, és igual el títol, però no és la mateixa cançó, evidentment. Fuego!

I ja que hem anomenat en Fernando, el tornem a anomenar Fernando molts anys i ara te tenim preparada la teva segona cançó, la que mos du a un gran músic espanyol, pianista, compositor, cantant, que és Pablo José López Jiménez, nascut a Fuengirola, Màlaga, conegut així com a Pablo López, té 42 anys, va debutar en el 2008. Va passar també per l'edició número 6 d'aquell legendari Operación Triunfo i té una cançó que pertany a l'àlbum de 2017 que ha demanat en Fernando. L'àlbum se titula Camino, Fuego y Libertad, precisament, però la cançó és El Incendio.

El segon tema que mos ha demanat en Javier Valenzuela, mos torna a dur a Eurovisió, mos trobem amb un tema d'enguany, la representació alemana en aquest festival de 2026 que es va celebrar a Àustria, és Sarah Engels, aquesta cantant nascuda a Colònia i que ha gravat fins aleshores dos àlbums. La cançó també se titula Foc, Fire, i no va quedar massa bé a Eurovisió, va quedar a la posició número 23. Ella mateixa és part de l'autora d'aquesta cançó que va fer juntament amb en Valentín Boes, Luisa Heinemann, en Rafael Lott i Dario Schurmann. Un tema que vol dir que és l'empoderament de la pròpia dona dins un tema pop de ball. Fire, l'escoltam, Sarah Engels.

Mos ha acompanyat Eros Ramazzotti, un artista prou conegut, veterà ja de la música italiana, que canta en castellà i ha cantat en castellà. Té 62 anys, en nom real, tot és Eros Luciano Walter Ramazzotti, nascut a Roma. Va debutar en el 81, fa pop, post-rock i rock alternatiu. Aquesta cançó li havien sol·licitat a dues persones, dos amics, el cumpleañero en el dia d'avui, en Fernando, molts anys, Fernando, Fernando Broncano, i també ha coincidit sol·licitant aquesta cançó, Nebel Ginard. Vol dir una altra vegada, Bel, que en aquest cas és la seva segona. Aquesta cançó va ser número 1 a Espanya. Aquest any 2000, que és quan va sortir, se deia Fuego sobre el Fuego, Fuego sobre Fuego, que és el títol d'aquesta cançó, que dia 16 de desembre va ser número 1 a Espanya. Així és que hem escoltat en Eros i continuem amb aquest tema que se deia, haver dit, Fuego en el Fuego. Continuem. Un altre títol que se repeteix, Fuck, el son Laxambusto, una formació de Catalunya que van treure un àlbum que se deia Poliedro, en català, Poliedric, en el 2000, de nou, on hi trobam aquesta cançó que se titula Foc. Hem de dir que aquest grup de rock en català són del Vendrell al Baix Penedès de Catalunya. Tema que mos ha demanat com a segona cançó, si no va xerrat, o tercera, ja és la tercera, li completant la llista en Maria Mestre.

I arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Tenim un parell de conceptes en els títols, podreu triar i si en trobeu qualcun de similar també valdrà. Atenció, farem títols de cançons que continguin qualsevol temps del verbo amagar, esconder, ocultar, també el secret, secreto, també els misteris i, naturalment, en qualsevol llengua que domineu. D'acord? Per dir un màxim de 3 per persona, sempre abans de dimecres, el més aviat possible, mos facilitau moltíssim la feina, gràcies. I si en dejuna participava igual, 2 millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Si envieu un missatge d'àudio, la gent escolta el que demaneu. D'acord? Moltes gràcies. Vos torn a repetir. Amagar, misteri, secret. Més tard segurament bonificaré qualque cosa més. Els conceptes que vulguin dir el mateix.

La tercera cançó que mos ha demanat en Belgian Art, hem de confessar que mos ha sorprès i que nosaltres desconeixíem la circumstància d'aquest títol. És Arder Contigo, és aquest títol que ha demanat Nabel, que deia que cantava na Rosalía, la famosíssima cantant catalana, el cantant internacional d'aquí, en Bad Bunny, aquest cantant que també és famosíssim a tot el món, nascut a Bayamona, Puerto Rico, en Benito Antonio Martínez Ocasio. La cançó Arder Contigo, hem de dir, no sabem si l'hem de posar, però sí, la posarem perquè hem caigut en la trampa també, com tothom. No és una cançó real de na Rosalía i en Bad Bunny, sinó que és un tema fictici generat per intel·ligència artificial que circula en plataformes com el YouTube o el YouTube Música. No existeix aquest tema, no l'han gravat mai, perquè la col·laboració real i famosa d'aquests dos artistes s'anomena La Noche de Anoche, que és una altra cançó que varen enregistrar en el 2021. Què hem de fer? Hem de posar aquest tema o no l'hem de posar? Una cançó que és intensa, apassionada, segons la seva publicitat, inspirada en l'estil de Bad Bunny i na Rosalía. Però és que no existeix. Existeix com a una ficció. És que mos faran fer creure el que vulguin. Perillosíssima l'intel·ligència artificial. La posem o no? Avui feim una excepció.

Completarem la llista d'Anna Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena, bon cap de setmana, amb un tema que mos farà el cantant Lorenzo Santamaría. Estem en el 77 i hem de dir que aquest cantant de Santamaría és aquest popularíssim artista que havia cantat abans a la formació Z66 a final del 60 i primer 70. Llorenç Rosselló Orrac, aquest artista que va tenir un gran èxit amb aquell Pare que no me olvides, i altres, Si tu fueras mi mujer, Rosy, etc., va gravar aquest tema en el 77 que mos ha demanat na Magdalena. Se titula Llamarada i és una cançó que va composar Jorge Villamil i que se tradueix com a Flamarada. Ell és Lorenzo Santamaría, un cantant mallorquí ja veterà.

Perill d'incendi, Peligro de incendios, és títol d'aquest tema que pertany a l'àlbum El hombre del traje gris, en l'any 1988, que va gravar en Joaquín Sabina, que és la tercera cançó que ha demanat a Juanita Ginart. Bon cap de setmana, Juanita. Joaquín Ramón Martínez Sabina, nascut a Úbeda, Jaén, és aquest cantautor, poeta, que té 77 anys i que oficialment enguany s'ha retirat, però hi ha rumors de que encara, tot i la seva avançada edat, tornarà. Poeta, cantant, compositor, cantautor i músic. Peligro de incendio, efectivament, cada any, amb aquest temps tan colorós,

Doncs d'on repetís tema de la setmana que ve, si voleu estar aquí nosaltres jugant en aquesta monografia, atenció, hem de cercar cançons de qualsevol època, qualsevol estil, que continguin aquestes paraules, qualsevol temps, del verbo amagar, esconder, ocultar, també les coses que són secretes, secreto, també les coses misterioses, misterio, misteri, perdó, etcètera, en qualsevol idioma que domineu. És un tema groc, ocult, hide, en anglès, és un tema que podeu utilitzar en diferents paraules semblant que siguin sinònims. Ton repetir, no sé si vos ripambuar. Amagar, ocultar, esconder, secreto, misterio.

La tercera cançó sol·licitada per en Pep des de Ciutat. Bon cap de setmana, Pep, i gràcies. La mos farà una cantant britànica que li diuen Tina Charles, famosíssima la dècada dels 70, i que té una curiositat. Aquesta artista va començar col·laborant amb un grup que se deien 5.000 voltios, que les hem escoltat avui de matí, els hem posats, amb un tema que se deia You Set My Heart on Fire.

Era, la cançó que hem escoltat de 5.000 voltios se deia On Fire, però avui Nina Charles feia d'acompanyament de la cantant. La casa de disc varen veure que la corista era millor que la cantant i la varen fer gravar en solitari aquest gran tema que va ser el seu debut en el 75, una cançó de ball de la música disco i que va ser la primera d'un parell d'èxits que després va aconseguir Natina, com per exemple l'altra següent, que va ser el número 1, I Love to Love, però en Pep vol aquesta. Aquí se va conèixer en castellà com a Tu enciendes mi corazón, You set my heart on fire, ella és Tina Charles, any 1975.

Tercera cançó que ha demanat en Javier Valenzuela, en aquest cas no és d'Eurovisió, sinó que és un cantant espanyol, com és Miguel Bosé. Feliz fin de semana, Javier, gracias, viva Sabadell. No Miguel Bosé, sinó en Javier. Hem de dir que Miguel Bosé no cal que el presentem, tots el coneixeu, aquest artista ja veterà, que per circumstàncies de la vida va néixer a Panamà, el que són les coses, de mare italiana, Lucía Bosé, i de pare espanyol, el Luis Miguel Dominguín, famós torero de l'època. En Miguel Bosé va gravar en el 83 un àlbum que se deia Made in Spain, on hi trobem aquesta cançó, que mos ha demanat en Javier, que la va composar en Carlos García Berlanga, en Ignacio Canut i en Luis Gómez Escolar. Es títol Fuego, també.

Andy i Lucas era un famós duo que es varen retirar oficialment l'any passat, l'any 2025, i havien debutat en el 2003, que feien pop i flamenc. Eren Andrés Morales, que era Andy, i en Lucas González, que era Lucas, formats a Càdiz l'any 2003. Com he dit abans, varen tenir un parell de cançons, o bastantes cançons d'èxit, i també van arrasar les llistes de ventes. Tenien moltes seguidores. Tema del seu debut, Andy i Lucas, de 2003, que mos ha demanat Margalida Sobreda com a tercera cançó, o bon cap de setmana, Margalida. El títol és aquesta que escoltant tot d'una, La llama de l'amor, que per cert estan acompanyats, en aquest cas, de la cantant Chonchi Heredia.

Arriba el torn de saludar en Andy Schulz novament, la tercera cançó que te tenim preparada, Andy, però de totes maneres, abans també te volien desitjar, això sí, amb una mica de retard o de retras, que espero que hagis passat un gran aniversari, perquè el passat dia 1 d'octubre, és a dir, després ahir va ser el teu aniversari, el teu cumpleany, així és que espero que vagis passat molt bé, molts anys i molta salut, Andy. El tercer tema que ha demanat en Andy per aquest programa està a càrrec de la pianista Clara Pella. Clara Pella, nascuda a Palafrugell, té 40 anys, fa jazz, música folklòrica electrònica. És una compositora i pianista. La cançó que ha demanat Nandi està en col·laboració amb Carmen Aciar, que canta, que és una cantant argentina de 26 anys, que en el 2026 va col·laborar amb Clara Pella a un àlbum que se deia Nuca. El títol és Veo Incendios.

La tercera cançó que completa la llista de Miquel Campaner des de Serenllaça. Miquel, que tinguis un gran cap de setmana i moltes gràcies. És un tema instrumental que fan un gran grup que se deien Los Relámpagos. Aquesta formació on hi havia els compositors Pablo Herrero i José Luis Armenteros, aquests músics que han fet tantíssimes cançons d'èxit per moltíssim d'artistes, varen estar del 61 fins al 74. Després varen tornar a intentar retornar al 90 amb un parell de concert. Los Relámpagos es varen formar a Madrid l'any 61. Ells fan una adaptació del tema Danza del Fuego del compositor Manuel de Falla, que varen enregistrar l'any 1966.

I per tercera vegada vos repeteix que el tema de la setmana que ve és perquè no vos en voleu, cercaren ses coses ocultes, misterioses o amagades. A títol de cançó que contengui qualsevol tant del verbo amagar, ocultar, esconder, coses ocultes, hide en anglès, secrets, misteris, d'acord? Qualsevol idioma, qualsevol estil. Per favor, abans de dimecres, el més aviat que pugueu, mos facilitau la feina fins a tres cançons per persona. Moltes gràcies.

Flama Eterna és la traducció al català d'aquesta cançó que ha demanat en Bernat Ditó des de Ciutat, tercera cançó que li posarem en el dia d'avui i que mos farà de Bangles, aquesta formació que la setmana passada també les varen tenir, una formació femenina dels Estats Units. Aquesta cançó pertany a l'àlbum Everything del 88, el seu tercer àlbum d'estudi. Anem amb aquesta cançó de Bangles que repeteixen a dins una monografia del dissabte a la ràdio, Eternal Flame.

Acabarem el programa d'avui dedicat en el foc amb un tema que ens ha demanat Emilio Cartagena des d'Els. Emilio, tu has encetat el programa i el acabaràs. I ho feim amb Eurovisió, ho feim amb Eleni Foureira, aquesta cantant que va cantar representant a Xipre en el Festival d'Eurovisió de 2018 a Lisboa, un festival que varen tenir la gran sort de veure també, i que en dedica aquest artista. És una cantant que té 39 anys, és greco-albanesa i va ser elegida per representar a Xipre. La seva cançó se titula Fuego, en castellà, i va quedar subcampiona darrere Israel. Aquesta cançó va ser molt popular fins al punt de que Espanya va ser número 1 durant dues setmanes, ni menys ni manco, del 22 el 6 del 22 de setembre al 6 d'octubre. Fuego, Eleni Foureira, gran actuació, sorprenent actuació, en ball inclòs, d'aquesta representació de Xipre, que per cert va ser la millor classificació que ha tingut mai a la història d'Eurovisió aquell país. Segon lloc, subcampiona, Eleni Foureira, Fuego. Fuego.

I avui també volen retre un petit i curtet homenatge a la figura d'un músic espanyol que mos ha deixat, concretament va ser el passat 26 de setembre, a l'edat de 81 anys, era Eduardo Rodríguez Rodway, nascut a Sevilla en el 45, va morir a Puerto Real, a Cádiz. Va ser un músic espanyol molt prolífic, tocava la guitarra i va fundar Los Payos, que varen tenir amb aquella cançó famosíssima, Maria Isabel, la cançó d'estiu. També composava qualque tema, com per exemple el Compassión, que era la cara B d'aquest senzill que va sortir. Després va entrar a formar part d'un grup que se deia Tabaca, on va conèixer en Jesús de la Rosa, i tots dos varen formar a la dècada final dels 70 el debut de Triana. Recordam la música tant de Payos com de Triana. Descansa en pau, Eduardo Rodríguez Rodway.

I fins aquí, amics, aquest primer programa del mes d'octubre, aquesta temàtica del foc i dels incendis. Moltíssimes gràcies a tots els qui heu participat enviant les cançons, que han estat boníssimes, ho tinc que dir, i moltíssimes gràcies també a tota la gent que escolta. Gràcies també a vosaltres, que passeu un gran, gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginart i fins la propera, si Déu vol. Adeu.

0: Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la Galònia o radiohorta.cat a través d'internet.
1: Són temps difícils, però a Horta som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble. Fa impossible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yo crucé la línea blanca un día.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de reaccions després de la mort a nit de Mari Carmen, la dona major desnonada a Madrid per un fons voltor que ha esdevingut ja un símbol de la crisi de l'habitatge. La notícia ha provocat tristesa i indignació a les acampades que s'han muntat arran del seu cas. De seguida connectarem amb la que hi ha instal·lada a Palma, però també ha escalfat i molt la precampanya electoral. Diferents institucions com l'Assemblea de Madrid, l'Ajuntament madrileny o el Senat han estat escenaris dels desencontres entre l'esquerra i la dreta després que el PP ha vetat els minuts de silenci per l'anciana dins els plens per no contribuir, argumentant, a la politització de la notícia que atribueixen a l'oposició, molt crítica amb la reacció dels populars. Avui és dijous, 8 d'octubre, un dia amb altres títols que vos avançam amb Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB entre les millors notes del MIR d'enguany.
3: 24 dels 55 graduats de la Universitat Balear que s'han presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el del 10% millors classificats.
1: Les Balears líders en proporció d'empreses amb més creixement de plantilles.
4: Segons la Fundació Cotec, l'arxipèlag acull 430 d'aquestes empreses denominades Gazelles, és a dir, les que augmenten un 70% o més el seu personal en 3 anys consecutius. Són el 14% del total, gairebé el doble que la taxa espanyola.
1: El tercer sector bàsic en l'assistència a la salut mental.
3: S'estima que aquí a les illes hi ha d'haver 10.000 persones amb trastorns mentals greus i més de 1.500 han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats que fan feina en aquest camp. Avui se'ls ha retut un homenatge en un acte cineu.
1: Anne Carson, Premi Nobel de Literatura.
4: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: A partir de les 2:30 ja us sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, forta topada entre PP i Vox al Consell per una ajuda al Fons Mallorquí de Cooperació. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. El ple aprovat avui amb el suport de l'oposició d'Esquerra és destinar 1,8 milions d'euros per al Fons Mallorquí de Cooperació, una quantia que suposa un increment del 13% respecte d'enguany. La iniciativa ha sortit endavant amb el vot en contra de Vox, que acusa el PP de comprar el discurs de l'esquerra. Els populars diuen, per part seva, que Vox actua acomplexat.
1: A Menorca, es Migjorn Gran urgeix Costes a fer 5 actuacions de manera imminent per millorar la seguretat del litoral i garantir-ne la plena accessibilitat. Excel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Apunta que hi ha diverses obres que s'han d'executar abans de l'hivern, quan els temporals comencin. Es vol evitar així que causin més danys. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa de varada i del mur de contenció del passeig marítim. Segons l'arquitecte municipal, representen un risc imminent, diu, de danys materials i personals si no s'actua abans de l'arribada d'aquests temporals.
1: A Eivissa, els veïns d'Escobells, a Sant Josep de Sa Talaia, denuncien la privatització del camí fins a Porroig. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. Expliquen als ciutadans d'Escobells que un particular ha tancat el camí que va des d'aquest nucli fins a Porroig i que s'ha fet servir des de temps ancestrals. L'Ajuntament de Sant Josep diu que es tracta d'uns terrenys privats i que no formen part de la xarxa pública.
1: En els esports, Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia.
1: L'Azul Marino cercarà avui capvespre a Girona.
9: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Arribem a les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dijous 8 d'octubre, molt marcat per la mort de Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid per un fons voltor que ha esdevingut ja un símbol de la crisi de l'habitatge. D'aquí una hora, a les 4, la zona de l'acampada reivindicativa de Plaça d'Espanya de Palma acollirà un acte d'homenatge a les víctimes de la lluita per l'habitatge. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Anuncia un cartell a l'entrada de la zona de tendes, just de vora un altar amb flors i espelmes instal·lat en memòria de Mari Carmen. Avui, aquesta acampada, molta indignació, ràbia i tristesa per la mort de la dona desnonada.
2: Ha estat una gran persona i ja m'ha afectat un poco, per la veritat, perquè si no hagués estat per ell, no s'hagués creat tot això.
3: La mort de Mari Carmen considero que ha estat un abans i un després, és a dir, marca algo molt, molt important, ja que tot això va començar per la seva causa, tot i que no ets la primera ni seràs l'última, amb Mari Carmen se la pot considerar un símbol de la nostra causa.
0: Jornada d'homenatges i també de polèmica pels minuts de silenci en la seva memòria.
1: I és que diferents institucions, com l'Assemblea de Madrid, l'Ajuntament i el Senat, han estat escenaris de desencontres entre esquerra i dreta després que el PP ha vetat els minuts de silenci per la dona dins els plens per no contribuir, argumenten, a la politització de la notícia que atribueixen a l'oposició, molt crítica amb aquesta reacció que han tingut els populars. El president del PP, mentrestant, Alberto Núñez Feijóo, sense mencionar Mari Carmen, directament, però sí de manera vetllada, ha criticat l'ús partidista que diu fa el PSOE dels desnonaments.
4: Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos, y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
0: El Tribunal Suprem anul·la el decret que enduria els criteris per crear universitats arran d'un recurs de les Balears.
1: El Tribunal ha tombat la normativa que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior sense complir els estàndards d'excel·lència. Això després d'estimar un recurs de les Balears per la manca de justificació de la seva tramitació urgent. És a dir, ho tomba per les formes, però no entra el Suprem a valorar-ne el contingut.
0: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB entre les millors notes dels MIR d'enguany.
1: Concretament, 24 dels 55 graduats de la Universitat Balears que s'ha presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el dels 10% millors classificats. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar a fer feina després a les illes.
5: Segurament més de 17 de la primera promoció, a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de, potser, uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals, al manco de 7, tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
0: Els aeroports de les Balears operaran aquest pont més de 5.100 vols, un 2,3% manco que el pont del 2025.
1: Concretament, des de demà divendres fins a dilluns 12, és a dir, el dia festiu pel pont del Pilar, les illes rebran manco operacions que l'any passat, especialment en el cas de Menorca, on el nombre d'enlairaments i aterratges que s'esperen és de 455, és a dir, un 8,5% manco que l'any passat. En el cas d'Eivissa, redueixen un 4,5%, estan previstes concretament 1.136 operacions, mentre que només a Palma podem dir que es mantenen similars a l'any passat, amb una lleugera baixada d'un 0,8%, fins als poc més de 3.500 vols.
0: I en el capítol de cultura, Anne Carson, Premi Nobel de Literatura.
1: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva, que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, us deixam amb Tento.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

i des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

peus. No sé, ho pots ben creure, si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya.

que de fer amb boga. Com les preses vas deixar-te com a mi.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i s'enriu.

vençuts tornarem el gat i jo. On les gallines no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La mort de Mari Carmen continua aixecant reaccions arreu del país. També es preparen actes commemoratius. A Palma, els acampats per l'habitatge a la plaça d'Espanya preparen diversos actes. Allà hi ha la nostra companya, Francesca Mas. Francesca, què preveuen i quin ambient hi ha ara mateix allà?
2: Bon dia. En aquest moment els activistes que acampen a la plaça estan reunits en assemblea per justament acabar de perfilar els actes en commemoració a Mari Carmen. Serà d'aquí una estona. D'aquí una estona, de fet, començarà la pintada d'un mural i a les 7:30 també començarà l'acte central que us anem informant de com serà. Els activistes de l'acampada han explicat en un comunicat que consideren que Mari Carmen ha estat assassinada pel fons voltor que va desnonar-la. I en aquests moments hi ha prop d'una cinquantena de tendes de campanya i seguirem informant pendents de com acaba aquesta assemblea i dels actes que s'hi celebraran.
1: Gràcies, Francesca. Doncs seguirem aquests actes avui en commemoració a Mari Carmen. També és jornada de reaccions entre la classe política. A les Balears, el vicepresident Antoni Costa ha lamentat la mort de la dona desnonada a Madrid. Sobre la instrumentalització de la notícia, ha assegurat que confia en els ciutadans.
3: El govern de les Illes Balears es posiciona en su respecte a una persona que ha perdut la vida i en su condol en aquesta persona, o més bé, en els familiars d'aquesta persona.
1: Canviem de qüestió. El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el decret que enduria els criteris per a crear universitats privades. Ara bé, assegura que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci. En un missatge a xarxes socials, Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats. El tribunal ha tombat aquesta norma després d'estimar un recurs de Balears per la manca de justificació de la seva tramitació urgent. I les Balears lideren el rànquing d'empreses àgils en l'increment de llocs de feina. L'arxipèlag té una taxa del 13,7% d'aquestes empreses, xifra que gairebé duplica la taxa estatal. Són empreses que augmenten la seva plantilla al manco un 70% en un període de 3 anys consecutius. Ignacio Gordo, responsable d'anàlisis econòmico de la Fundació Cotec, ha destacat el pes de les empreses d'innovació.
4: Però si miràssemos la generació d'empreses Gacela, excluyendo la rama 55, que es la de servicios de alojamiento, y la rama 79, que es la de agencias de viaje y servicios relacionados con operadores turísticos, Baleares también estaría generando en torno a un 8,8% de empresas gacela. Vendría a ser como la segunda o tercera comunidad autónoma con más empresas gacelas si excluimos estas dos ramas de la CELA.
1: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB estan entre les millors notes del MIR d'enguany. 24 dels 55 graduats de la Universitat Balear que s'han presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el dels 10% millors classificats. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després a fer feina a les illes.
5: Segurament més de 17, més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
1: A Formentera ha declarat un incendi a un quadre de llums d'un edifici de Sant Ferran. El foc s'ha declarat al voltant de la 1 del migdia i ha deixat sense llum la vintena d'habitatges residencials del bloc i els locals comercials. De moment no s'han hagut de lamentar ferits. Els bombers continuen fent feina per refredar la zona afectada, mentre que l'empresa d'electricitat treballa per restablir el servei. D'altra banda, ha quedat extingit l'incendi declarat al segon cinturó de ronda d'Eivissa. Amb aquest apunt hem arribat...

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Artà Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere, a través del www.radioartà.cat, a través d'internet. Benvinguts, un dia més que cap vespres a Ràdio Artà, quan mos vam ja dijous, concretament dijous, dia 8 d'octubre de 2026. De fet, per exemple, ara pensava avui i els companys de Vetra recordaven que demà és aquesta fatídica data de la zona de Llevant, no, i Vetra es comentava Sant Llorenç, en el nostre cas, evidentment, en aquest sentit podríem dir també Artà, Cala Rajada, Canyamel, etc, etc. I de fet, ara pensava, de fet, també aquell dia varen tenir el representant del Partit Popular que avui també tenim, així que mira, aquestes coincidències també, si més no, en dates properes d'un dia per la, si més no, la diferència. Això, com vos vaig dir i com és habitual, sempre el dijous de la setmana següent al plenari tenim, això, com deia, el representant del Partit Popular d'Artà i Colònia Sant Pere per valorar el plenari i la possible actualitat que hi hagi en cada cas. I després, evidentment, més notícies o més coses que poden tenir d'actualitat del nostre municipi, més enllà del tema polític, diguem-li d'alguna manera, el que ha fet tot és política també, però vaja, en definitiva, més enllà de tot plegat. Així que res, de moment d'anar amb el SUS, amb aquest cel ara mateix, anem a dir, no descobert, meitat i meitat, quasi, un poc allò mig, el de dir que res o mos il·luminen. I res, per tant, bé, anem a començar ja aquest programa d'avui, com dic avui dia 8 d'octubre de 2026,

0: I bé, David, com deia, avui comptem amb els representants del Partit Popular d'Artesa i Colònia Sant Pere, com sempre, si una novetat, el dijous de la setmana següent al plenari, que en aquest cas és així, i per tant donem la benvinguda una vegada més, un mes més, també com solen dir en aquest espai, en Joan i en Miquel, els representants del Partit Popular d'Artesa i Colònia Sant Pere. Benvinguts a tots dos, Joan i Miquel,
1: Moltes
0: Miquel i Joan,
1: gràcies. Bones tardes,
0: indistintament.
1: amics i amigues de Radio Artà Municipal.
2: Bones tardes.
0: Idò, bé, en aquest cas hi va haver aquest plenari de setembre, però si voleu, per allò d'anar una mica també cronològics, a l'agost normalment no n'hi sol haver, però sí que en aquesta ocasió n'hi va haver dos d'extraordinaris que feien referència al mateix punt, si més no, al mateix tema, més que al mateix punt, tema bàsicament d'adjudicació de l'escoleta de 0 a 3 anys.
1: Va ser un ple extraordinari referent a l'escoleta de 0 a 3 anys. Era una manera de que molt aviat se poguessin posar d'acord els temes que afectaven en aquest plenari. Això és una cosa que el govern balear ha llevat un gastos que tenia l'Ajuntament d'Artà, i tot el que sigui llevar gastos i benvingut siguin. I per descomptat vàrem votar a favor en aquests dos plenaris.
0: Perfecte. Després ja sí que en el plenari de setembre, en aquest cas del 28 de setembre, hi ve el primer punt d'aprovació d'actes, imagino que poca cosa a dir.
1: Sí, no, no, normalment cada que hi ha tots s'aproven per unanimitat, per sentiment, i normalment d'aquestes d'un plenari en aquest altre va passar el que quedava de juliol, va quedar ha passat el mes d'agost, vam passar quasi molt més de mig mes de setembre, i hi havia en Julio Iglesias que cantava una cançó que se deia La vida sigue igual. Nosaltres avui ja hem vengut una altra vegada aquí i segueixen els voltants de l'Iglesia i de Sant Salvador de la mateixa manera. En castellà seria una jungla. Seguim tenint unes promeses que de cada dia creixen més i veiem que en el mes d'octubre haurem de tornar a demanar perquè realment fan pagar-hi, però bé, sabeu que hi deu haver altres feines, hi deu haver feines més importants a una altra banda, i veiem que seguim completament igual. I ara ja, si vols, podem fent aquest incís de cada mes, perquè això per mentida, però ja fa més de 2 mesos que ho demanem. Més de tres.
0: Un parell més, segurament.
1: Més de sis. Més d'un any. Ja està bé, ja està bé. Però bé, lo primer és lo primer. I ja veurem.
0: Bé, també hi ha molt de temes a fer, si menys no d'Artà, però bé.
1: Sí, sí. Però això és un tema que també m'interessa recordar-lo, perquè tampoc no estem xerrant de 3 mesos de feina. No és obrir un carrer i tancar-lo. Però bé.
0: És així. El punt 2 era el punt, sense demanar-se la resta, important, evidentment, el més important de tota la resta i que també va fer que segurament hi hagués IB3 i de més, que era l'aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual de les normes subsidiàries, adaptació al PIAT, que en aquest cas vos hi vareu estendre com
1: sí.
0: També independents.
1: L'equip de govern el va ajudar com a com a moció estrella d'aquesta legislatura, tal vegada és. Per defensar aquest punt, donaré la paraula en Miquel perquè mos digui...
2: Sí, intentaré ser el més breu i donar 4 pinzellades, perquè és un tema molt complicat i tal, intentaré donar 4 pinzellades i explicar un poc, perquè clar, molta gent no sap que és... Jo ara és primer... que no havia sentit mai nomenat PIAT.
1: Sí.
2: Jo el FIAT, em ve fer sí, però PIAT. I el PIAT és el Pla d'Intervenció d'Àmbit Turístic de Mallorca, que és un instrument que ha fet el Consell de Mallorca que ordena territorialment totes les activitats turístiques de l'illa d'aquí. I es va aprovar l'any 2020. I clar, i s'estableix els plantejaments urbanístics, sobretot en matèria turística. Les normes subsidiàries de l'Ajuntament, o les que tenim aquí a Artà, són de l'any 2010, però en lo que s'ha, en lo que ara se va dur un esplor, és per adequar les normes subsidiàries d'Artà en aquesta llei, en aquesta, que és sí, posterior, en aquesta norma, en aquest pla. Se va, amb això l'Ajuntament se va, estudi, va fer, fer un estudi, etcètera, etcètera. Hem de pensar que això, així com vos he dit, està fet l'any 2020. Qui és que governava en aquella? El Pacte de Progrés. El PSOE, avui en dia, i sobretot aquí està, perquè de forma, demana avui solució a un problema que ells mateixos van, van crear. Amb el Partit Socialista, de Mallorca, en el Consell, se van aprovar 90.000 places. 90.000 places, que no són poques, eh?
3: Havien
2: aquest pla. I amb aquest govern, per primera vegada en el govern del Consell, el govern de la Comunitat Autònoma, el creixement efectiu és zero. Bé, vos donaré ara, a passar d'això, que també és una mostra de cinisme que tenen aquesta gent, igual que han tingut 6 anys per poder fer aquesta adaptació a les normes subsidiàries. Que, no, però ara, com que hi ha eleccions, hi haurà eleccions en el mes de maig, que són, ja no, no xerra de ser general del mes que ve, sinó ser general, que seran en el maig de l'any que ve, doncs ara mos plantegen això. Mireu, en primer lloc, aquesta proposta que va dur l'equip de govern estableix una capacitat turística màxima de 3.923 places pel conjunt del municipi, davant les 4.336 ja existents l'any 2025, el qual representa una reducció del 9,5% segons l'estudi que va demanar fer l'Ajuntament. Per nuclis urbans es fixa una densitat màxima de 6 places turístiques a Artà, de 9 places per hectàrea a la colònia de Sant Pere, Montferruig, Sestanyol i és una urbanització que hi ha que se diu Sant Pere. Això situa les capacitats màximes turístiques en 588 a Artà, 196 places a la colònia, 205 a Betlem, 377 a Artà, i 377 a Montferruig i 224 en el nucli aquest de Sant Pere. En el cas concret d'Artà, els 744 existents superen en 156 el màxim de 588 que resulta d'aplicar els criteris d'espiat, que és d'aplicació obligatòria, perquè és una norma que va fer el Consell de Mallorca. Igual que ara el Consell de Mallorca que hi ha, pues, l'està aplicant. A la colònia Sant Pere, la proposta redueix la densitat màxima prevista per espiat de 12 places a 9 places per hectàrea. El que passa és que se en 196 places davant les 277 existents. En segon lloc, un altre dels principals canvis que afecta afecta a les estades turístiques. La proposta declara totes les zones del municipi com no apte per ser comercialització de noves estades, de noves ETH, que són estades turístiques. Tant en modalitat de 365 com de 60 dies. El sòl rústic

0: La promoció provisional a 2 anys, de manera que es prolongarà més enllà de les eleccions i el problema ho heretarà el proper govern, ja que s'iniciarà la tramitació prevista per la normativa urbanística, que inclou el període d'informació pública i la sol·licitud dels informes corresponents abans de continuar cap a l'aprovació provisional municipal i, posteriorment, l'aprovació definitiva que correspon al Consell de Mallorca. En quart lloc, volem seguretat jurídica per als artenencs, artenenques, coloniers i coloneres, ja que l'acord, aquest acord que se va dur a ple, no concreta les zones suspeses, aquí van hi haurà suspensions, com exigeix l'article 51.2 de la llei, de la llei urbanística de les Illes Balears. Tampoc, també cal saber quantes llicències i comunicacions prèvies en els tràmits quedaran afectades i com es garanteix la indemnització que preveu l'article 51.10 d'aquesta mateixa llei. En quin lloc? Pensant que adaptar no és el mateix que anar més enllà que el que pretenen amb aquest acord. Cada restricció que s'adesqui el que exigeix el PIAT, que ja són un parell, s'ha de justificar, especialment sobretot en el nucli històric d'Artà i a la colònia de Sant Pere, l'Estanyol i Betlem, on el PIAT codifica aquestes tres zones com zones feta R2, amb una densitat màxima de 12 places turístiques per hectàrea en els àmbits que haurien de fer, que ara són de 6, a la feta R1, que són de 6 per hectàrea. En sisè i per lloc, creiem que restringir el lloguer turístic o no turístic no crea habitatge per si sol. També creiem que s'ha de valorar l'impacte de l'economia local, restauració, comerç i les petites explotacions familiars que complementen les rendes amb el turisme d'interior. No sabem, o no m'ho han dit, si hi ha qualque estudi en aquest respecte. Dit, el Partit Popular d'Artà i la colònia de Sant Pere, igual que el mateix que fa el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, dona suport a l'adaptació, perquè per obligació, a donar l'obligació de suport d'espiat d'Artà. Però no volen firmar, com ja va dir Joan, un xec en blanc. Per què no volen fer firmar aquest xec en blanc? Volen saber en qui afecta aquesta suspensió, que s'haurà de fer, tal, i per què s'anirà més enllà de lo que exigeix el PIAT. És a dir, que se'n va molt més enllà, tot són restriccions i restriccions i restriccions. I que es farà, i que se farà respecte de veres a l'habitatge, que, el que hem dit abans, si això va destinat a crear habitatge, no m'ho diuen com ho faran. Per això, per aquests motius, en el pla, m'ho vàrem estendre i el nostre signe va ser de l'extensió i pensam, si podem i tenim temps, a presentar al·legacions a l'exposició pública i a sentit de nostre vot, quan se dugui ja l'aprovació una vegada modificat les normes subsidiàries a ple, el sentit de nostre vot serà segons si moran tingut en compte les al·legacions o no al·legacions. Perquè nosaltres, sempre l'han dit, i en Joan és el primer que l'han dit, i tant aquí, i tot s'ajunta, nosaltres creiem que el turisme no és enemic. És un motor econòmic, per no dir-lo de qualsevol manera, és el primer motor econòmic de tota l'illa. I això, una vegada dit això, crec que he intentat ser el més breu possible, no és un poc massa llarg i tot, però hi havia molta paperassa i s'havia d'explicar un poc el que era això. Tot el que vàrem i el nostre vot va ser l'extensió.
1: Comparteix paraula per paraula en el que tu has dit. Vull dir jo que quan s'ha aprovat això, aquest plenari que va ser aprovat per l'equip de govern, en l'extensió de més per Mallorca, de més, i la nostra extensió, jo les vaig dir, dic, mira, dues extensions. La veritat que era una perquè trobava que havien de retear molt més i els altres que trobaren que s'havia retear molt i aquí va acabar, vull dir jo que...
0: Les extensions...
1: Aquest plenari dels plenaris.
0: la distinció van ser en els dos extrems. Nosaltres, perquè, perquè en retem massa, i l'altre perquè en retem massa, sí, sí, sí. Que van

0: Relativament.
1: Està clar.
0: Però bé, està clar, però bé. Me penso que així com ho va explicar Miquel, ha estat bastant bo d'entendre i ha anat a lo que varen decidir i tu avui has fet de portaveu
2: sí,
0: d'aquest punt.
2: No donen seguretat jurídica per lo que dic, no donen seguretat jurídica per no saber quines són les suposes. Ni si, perquè, no pensava una cosa, si això s'aprova i dir que s'aprovi, que potser s'allargaran dos anys, no? Ja diuen, nosaltres... es qui entrarà que tancarà la porta, eh? Segurament no. hi va haver indemnitzacions patrimonials. És a dir, l'Ajuntament va de pagar indemnitzacions.
0: Nosaltres, Artà, m'ho diuen és que Artà hi ha molta gent. Jo sempre he dit una cosa, Artà és un poble guapíssim. A més de guapíssim, me cuido. Però que ara, per exemple, per aquestes modificacions, per aquestes coses, per lo que sigui, que el casc antic del poble, que degut que hi va haver un marquesat, vull pensar que el senyor se va anar a acostar cap a tant a l'iglesi com en el marquesat. Tenim una sèrie d'edificis preciosos, però són tan immensos que bé, només les pot comprar un senyor que no sàpiga que ha de fer en sort dos vés, o va a comprar una companyia, que li vulguis dir la companyia que és, o un senyor que digui, mira, jo aquí venc i faig això i he de recuperar qualque dos bé de tot el que hi tenen d'invertir. En el moment que tu dius no, això no es pot ser, hi ha moltes possibilitats que aquests edificis o caiguin, o que se morin, o que sigui el que sigui, i que no se faci res. I quan un puesto està tancat, l'únic que fa quan està tancat és perdre i haver-hi problemes, tant de tabulada com d'altres coses. I ja està.
2: Sí, a més.
0: I això va ser aquest primer punt.
2: Aquest punt no, esperem que la gent s'hi vol escoltar, no m'ho entengui malament. Nosaltres som igual que fa el Consell i el govern de Sallit Balear, nosaltres també, som defensors de la contenció turística. Portes les polítiques tant del govern balear com del Consell, amb el PIAT, és que realment pues, ja no se creïn més places. Com ja hem dit, pues, així com mentre els partits es tracta de progrés en el Consell i en el govern de Sallit Balear va fer que se creien 90.000 places més. I ara...
0: Això a Mallorca.
2: Mallorca, estic xerrant de Mallorca. Estic
0: xerrant de Mallorca, Eivissa i Formentera. No. Però vamos, aquesta gent, per aventura aleshores, va pixar fora del test, fora d'on-se en compte, i ara avui volen ser, no sé quina paraula per l'ordi, el Salvador és el creador d'aquesta reteada.
2: Uns altres arreglin els problemes que hi van crear.
0: I,
2: perquè com ja han dit les xifres o les dates de davant, mira, Artà a tot el municipi global,
0: però que quedi clar
2: ja s'Artà, estem xerrant d'Artà, s'excedeixen places que estan aprovades per l'anterior o per l'anterior
0: que
2: avui en dia tant un balde com l'altre formen part dels partits formen part d'aquest equip de govern.
0: Estan xerrant de 90.000 places, estan xerrant que tant tenim 4.000, Si ara divideixen 90.000 dividit per 53 municipis, sabràs a cada municipi quan li toquen, i tenim molt de municipis que en tenen molt poques de places perquè només fan propaganda perquè hi vagin, així com Artà parell que fem propaganda perquè no venguin, hi ha molt de pobles que ho voldrien, però no tenen el que tenim Artà. Jo, per exemple, cada vegada que venc i només veure aquest iglesi, Sant Salvador, els carrers que tenim, els edificis que tenim, i el més important per la gent que vol venir a residir, que a 10 quilòmetres hi tenen 14 plages, malament que ara hi hagin d'anar a peu, perquè no hi podran arribar en cotxe. Salvo la Galoni i la torre de Canyamel, que és de Cap de Pere. Okay. Però així tot, la gent està encantada de venir a a Villafranca no el tenen en aquest problema, ni amb el Manco, ni a Petra, ni a Buja, ni a Sineu, ja no el tenen en aquest problema.
3: Cada municipi és una realitat.
0: Cada municipi és una realitat, però no hem de trobar gent raro que si gent vulgui venir-te, perquè estàs un poble guapíssim, vull dir, ja és un poble guapíssim i la gent
2: és molt acollidora i tal. I el que diu en Joan, en el contorn, 14 platges, en 10 quilòmetres. Camps de golf, també a prop.
0: De tot.
2: Grans superfícies, tampoc no estan molt lluny. Com és el local, etcètera, etcètera, restaurants, bar, trull, sempre...
1: Sempre a festa.
2: Sí.
0: I por dir una cosa que no he dit mai en aquest plenari. Has d'un cementari, si sabigués un oient, que va visitar el nostre cementari, que és tètric, la veritat és que ho és, però... cementari... La gentada que va a veure no passa, no passa per on imaginar estrangers que, a més de visitar tot el que tenim, un talat, un bell puig, que hi ha moltíssima de gent, tenim moltes de coses, veritat? Vull dir jo que per la gent que mos ve a visitar, per altres coses tenim de tot.
2: I és part natural de Llevant.
0: I és part natural de Llevant, sí, per descomptat.
1: Se llisten a final.
0: Vull dir jo que...
1: Perfecte, així que bé, queda clara aquesta postura i suport que en seguirem parlant en el moment que pertoqui.
0: Sí, no? Moltes gràcies.
2: I en el moment que pertoqui ja.
0: Sí.
1: Després el punt tercer, la presa en coneixement de la incoació de l'expedient de declaració com a bé d'interès cultural immaterial de Mallorca, l'obra de Palma per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca.
0: Bueno, anar a és com jo, insular de patrimoni històric de Mallorca, vull dir, nosaltres ni pensàrem en aquest tema, el votàrem a favor, per cap discussió ni una, i enhorabona a tota aquesta gent que fa meravelles amb un bric.
1: Exacte, així mos refegim en aquesta enhorabona. El punt quart era, en aquest cas, l'adhesió de compte de la modificació del portaveu del grup municipal Unió Independent d'Artà Més per Mallorca, en aquest cas, na Maco ho deixava de ser portaveu, no sé si dia benefici, ara anava a dir, en aquest cas, d'en Jordi Cabré Flaquer, regidor també d'Unió Independent d'Artà.
0: Ho vaig dir com a portaveu en el plenari i que per nosaltres, dic per nosaltres, tot el Partit Popular, ha estat un goig que hi hagués aquesta dona, que ha perdut, entre cometes, ha fet un caramuller de feina per hartar i per descomptar pel partit, de tocar li de dir moltíssima de sort en el que emprendrà i confiï veure-la per dins el partit i en el mateix temps donar-se a la bona i i principalment en certs aquesta passa que ha donat. Que no li sigui molt feixuga, prova. Yeah.
1: Sí, ell mateix ho va reconèixer l'altre dia, que clar, són molt de, més feina, evidentment, afegida. Però vaja, també, evidentment, és una cosa, com bé saps, també agraïda, suposo.
0: Claro.
2: Sí, desitjar tota la sort, tota la sort possible, sé qui més, perquè en Amaco, que vol que te digui, son pare va fer, fins que se va jubilar, va fer feina que nostra, va fer 29 anys de feina que nostra, ja pràcticament la conec des de petitona, i que més, desitjar-li molta sort, i en Jordi, com a nou portaveu, té el mateix. Molta sort i encès.
0: Sí.
1: Exacte. Evidentment, també mos afegim. Punt 5è, aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, setembre de 2026, aquesta sèrie de factures, aquestes office 2026.
0: Bueno, normalment nosaltres votàvem a favor perquè pensàvem que feina feta l'han de pagar. Però últimament anem molts amb els terros dues vegades perquè trobam que s'està pagant molt d'assessors. He donat el nom d'assessors, però veiem que hi ha un gastos que nosaltres no podem controlar la immensa majoria de gastos que surten a damunt sopis. Però n'hi ha qualcun que, com... En fi, nosaltres no sabem per on l'hem d'agafar i se paguen i mos vàrem estendre. I ja està. Mira si és fàcil.
1: Després el punt 6è també anava d'economia, en aquest cas l'aprovació de la modificació de crèdit de 7/2026 de transferència de crèdits.
0: Mira, aquí va ser que a unes obres que se varen fer tard varen sobrar un dobbers i aquest mateix dobbers les ampliaran per la coberta de

0: Que se diu?
1: Pol Esportiu?
0: No, de...
2: Del Museu.
0: Del Museu. Ara no m'ho sortia, no.
2: Cap problema.
0: I nosaltres votàvem a favor, vull dir jo, que si s'obren a dobles d'un puesto i damunt mor diuen aquí bon, volen fer un canvi de partida i mor diuen aquí bon, aquí bon les volen a posar, nosaltres no ho vàrem veure malament i votàvem a favor.
2: Després hi havia en aquest cas dues mocions per urgència que feien referència totes dues al mateix tema, entre
0: mateix tema amb una
2: de poder...
0: amb una resposta matirant dos ocells
2: cap problema de tema de policia tutor, que és una figura que tens enrere hi ha hagut, però que ara de moment no hi ha, sí que d'aquesta manera s'intenta que pitoni
0: se vol crear aquesta figura una altra vegada. Esperem que vagi bé, esperem que vagi bé i aquest pit sigui encertat. Abel se pugui fer la feina de policia tutor. Antes se va crear, però no va anar bé. Se va provar, però després no va anar bé. I ara se vol tornar a crear aquesta plaça, aquesta peça de policia tutor. Varen demanar a veure les feines que havia de fer aquest senyor, no mos va desagradar la feina que havien de fer. Ara estirem el tanto en el moment que entri, si fa les feines que realment mos digueren, durant una temporada llarga durant aquest any la farà un policia que està amb el teu, i llavors se crearà la plaça del policia de tutor. Tant un com l'altre varen votar a favor. I aquí se va acabar el plenari i se va aixecar la sessió.
2: Exacte, bé, no sense abans...
0: Perdona,
2: tema de
0: no se va aixecar va acabar el plenari en si.
2: Prets i preguntes, bé, més enllà d'informació de resolució de valia i... i de Junta de Govern Local.
1: Són les primeres del nou curs polític, o del nou curs escolar. Normalment solen dir... Comença el curs?
2: Començam.
0: Exactament. El mes de juliol no varen fer preguntes.
2: No en teníem, com cada
0: mes l'aliment no en teníem de preguntes i aquest mes n'hi ha de un parell.
2: Cap problema.
0: I la primera pregunta que vàrem fer va ser que també moltíssimes de vegades s'encancel·lament d'aquesta pregunta. A veure si mos poden valorar les festes de Sant Roc, a la Calani Sant Pere i de Sant Salvador i la Fira d'Artà.
1: Pues mira, el que són a Sant Salvador, aquesta vegada van ser molt escuts i mos van respondre el que tocava. Les van valorar molt positivament, sempre hi ha alguna cosa que millorar i cada any fan feina per intentar millorar les coses. En quant a les festes de Sant Roc, mos van contestar dient que l'Ajuntament l'únic que fa és col·laborar amb una part econòmica i amb una part d'infraestructures a l'entitat de les associacions que els organitzen. En quant a la fira, la valoració general, mos van respondre que era positiva. hi ha hagut actes de tot tipus, tant socis com culturals i gent de totes les edats. El cap de setmana principal hi va haver el sopar solidari, que sempre se sol fer, amb una gran participació. Després el tast, que se fa, que ja està consolidat perquè és la tercera edició, i funciona molt bé. En quant a el dia de la fira, va estar ple d'estants i productes variats que ja fan feina durant l'any per pretendre especialitzar el producte, sobretot per potenciar el producte local d'aquí, d'Artà, i l'activitat del dissabte, ja se fa a l'estant del dissabte, ja se posa a desmarcar com se fa això el dissabte, no? El dissabte antes. Segur que se pot millorar sempre estan oberts a suggerències, que basta que les diguin. Si bé jo, tant en Joan com jo, i altres de gent, pues, bueno, han recalcat opinions, o m'han fet arribar opinions, que van dir que la fira va ser va ser magreta, magreta, magreta. Bé. No vull entrar en la discussió que després hi va haver que ens compren dos amb un dimarts i etc.
0: Me vas obrir el micro de Ràdio Artardi a la fira i el que te vaig dir, jo crec que els que se'n cuiden d'aquestes coses fan el màxim possible. Aleshores, la cooperativa, jo si vull entrar una mica en aquest tema, la cooperativa pareixia que s'havia retirat, que s'havia decantat de la fira d'Artà Agrícola i Ramadera. Ara veig que s'han tornat a abocar en aquesta fira, per la qual, doncs, enhorabona en els organitzadors d'aquesta fira, perquè han tornat a replegar la cooperativa i altres, i tot el que hi ha en revoltant de la cooperativa. Que pot ser millor, clar que sí, però és que també estem un poquet mal acostumat de que tenim un dimarts, que tenim una gentada que ve a visitar, i poca més. També varen demanar, ara entrant ja dins un altre punt, de lo que he dit tot d'una, si mos paren dir si s'ha desbrossat el camí de Sant Portanou. Una altra pregunta, la 3, si se'n poden dir quan se desbrossarà el carrer del camp de futbol. Una altra pregunta, mos paren dir quan se desbrossaran el voltant de Sant Salvador i les escales, així com el camí del municipi.
1: En aquestes tres, en aquest bloc de tres preguntes, no?, que fan referència a tot del Bossar, en Joan ja ha apuntat alguna cosa, és que veure, fa llàstima veure quan venim aquí. Això. Bueno, en quant a el camí de Sant Portanou, mos va respondre que una vegada que s'hagi solventat el problema que tenen amb una maquinària, la pròxima tangada, els camins que se desbossaran seran entre un, ja mos van sortir, més d'allà, que se desbrossaran i estarem a la guai, vam a veure si fan o no, seran el camí de la Coma Sequera, el camí de Sant Portanou, el camí de Can Canals, el camí del Pou del Rafal i la travessia de la Colònia. Varen dir que estaríem mal o menys entre 15 dies, dues setmanes o tres setmanes, a partir del dia de després estarem a la guai. Però si mateix l'empresa les va dir, perquè sabia que abans o cantes del dia 12 d'octubre, que dilluns de la setmana que ve, pues estaria tot això fet. En quant a la carretera del camp de futbol, que pregunta, que ja han demanat més d'una vegada...
0: Dues o tres vegades, ho han demanat, més o manco.
1: Mos van respondre que ja es va desbrossar la primera tongada, més o manco en mes de març, juntament amb el camí del racó, i que en principi no està previst fer aquesta actuació. Que és una nova actuació, malgrat que saben que des de la licitació de que van entrar aquestes empreses que ara se dediquen a desbrossament i neteja, les herbes han crescut i se podria fer una nova actuació. En quant a les voltants de Sant Salvador, una vegada que acabin la tongada, que han morat dit abans de fer els camins rurals, ho revisaran en sols tècnics i en funció tindran una altra, en funció del que vegin o de la revisió que facin, pues faran una altra actuació, no sabran. Mentre així, sin edie.
0: No.
1: Sécula, séculorum.
0: Sí. Quan te diuen aquestes coses, la veritat, quan te fan aquestes contestes, gràcies perquè contesten i potser diuen el que pensen. Però, pena. Mos poden dir quan s'esfalcarà davant el punt verd?
1: Mos van respondre que actualment hi ha en procés una licitació d'asfaltat de camins, carrers i espais dins del municipi. Tan prest com aquesta licitació estigui feta, pues, podran contratar l'empresa guanyadora i després s'esfaltarà aquest any. I després sabran on s'han d'esfaltar o on esfaltaran aquest any.
0: I també demanàrem si mos podien dir quan s'arreglarà la passarel·la de fusta de la Síquia.
1: Mos van donar una gran resposta, que inclús varen dir que no ho poden dir perquè no ho saben.
0: I una altra pregunteta que també han demanat unes quantes vegades, a veure si mos podien dir quan s'arreglarà la paret o mur de la carretera que passa a les Pesqueres. així que han llevat les barreres que hi ha col·locades fa anys, i quan s'arreglaran les paraules que no funcionen?
1: Molt van dir que molt van respondre que les paraules ja han mandat tasca per arreglar-les, arreglar-les, i per lo que fa referència en el mur o la paret, el dissabte, després de dissabte anterior, en el ple, l'equip de Guano, el Baldes, va reunir la propietària, o la propietat d'aquest, d'això, i va dir que l'arreglarien tan prest que el més aviat possible.
0: I també demanar-me una altra cosa.
1: I després d'haver-lo arreglat, perdona, llevaran les barreres.
0: Muy bien.
1: O les valles.
0: No ho sé, ja els hauran d'agafar amb pinces, perquè estan totes desfetes.
1: El millor les soldaran antes.
0: Mos poden dir quan se buidarà el solat de sentit punt verd i se traurà tota la basura que hi ha?
1: De moment van dir que ho mantenien allà, pel que hi havia, perquè no és que n'hi hagi molt.
0: No, penso.
1: Vol que si hi ha alguna acumulació de poda i això han de veure com ho gestionen. Mm-hmm. Que no és la primera vegada que el demanem, sobretot d'aquesta acumulació de poda. I el perill que pot dur, el risc que pot dur.
0: I també demanàrem si mos podien donar una valoració de l'inici del curs escolar.
1: Segons la informació que mos van respondre, que segons la informació que l'equip de govern tenia, l'inici del curs va ser tranquil i sense incidències. Per primera vegada mos van respondre, perdó, la gestió de les escoles de la colònia de Sant Pere la du directament la Conselleria d'Educació, des del Banc Balear. I dic que les obres dels banys exteriors de la Caragol estan en marxa i que en breu començarien les obres del perímetre i dels banys interiors, també d'aquest col·legi, de la Caragol.
0: Bona feina. I també demanarem, pensant bé, qualque actuació referent en el parc infantil del municipi.
1: Mos van respondre que constantment estan fent feina i que les procuren tenir en el millor estat possible. Encara, malgrat, qualque vegada pues, no ho aconsegueixen, o bé per defectes del material, o bé altres vegades per activitats o coses que se fan que no valen anomenar de quin tipus són, però se refereix a actes vandàlics. No? Mm-hmm. Va dir que la darrera junta de govern local que se van aprovar, van aprovar que en el parc de la Caragol pues, s'havia aprovat canviar tot el que és per complet, tot el que hi ha, tot el mobiliari.
0: Mm-hmm. Segurament perquè hi ha un dobre per aquest parc, vull dir, jo suposo que quedarà bé, espero que quedarà bé. Volia fer un incís. No sé què deu ser, però els altres partits de vegades s'han fet propaganda per dir a la gent si tenen qualque queixa, i uns diuen que les paren en la web municipal i els altres que demanen que si deies i el veïnat nosaltres sabeu que ho tenen molt fàcil a la Sagrada perquè confien de que ho direm o no sé què, però més darrere més tenim un bombardeig de preguntes a fer, que això és el que demostra, i no molleu. Moltíssimes gràcies a tots els que mos convidau i mordeix els desperfectes, que per descomptar cada mes no les repetim tots, però yeah. Mireu el que hi ha. També en tenim un altre que demanem a veure quan posaran la farola que falta a la plaça del Conqueridor.
1: Molt van dir que l'havien porrada, que ja estava porrada, i era antes de la fira, la van emporar abans de la fira.
0: Bona feina. Mos poden dir quan se posaran en marxa el tòtem publicitari que hi ha a la façana dels clubs de tercera edat?
1: Doncs pues amb aquest tema mos van demanar un poc d'ajuda. perquè, clar, el tòtem s'han queixat de manera reiterada en el Consell de Mallorca, que és qui ho va aprovar, els que l'han subvencionat, ja que, sí, les va instal·lar, però no ha ajudat gens a posar el bon marxa. Fa un mes, més o manco, diu que m'ho van explicar, fa dos tècnics de l'Ajuntament varen fer una reunió i una reunió online i una reunió diguem presencial per maneig d'aquest aparell, però no va anar bé, encara no va bé. Resulta que varen venir després, varen venir altres tècnics, ho varen mirar, se'n van anar a fer-li res i l'endemà, me'l van dir, que el dia següent del ple, pues telefonarien al director insular per a bona manera que passa amb aquest tema.
0: I també demanàrem, i aquí vaig fent la pregunta, vaig dir que havia vist la brigada municipal que estava pintant, però demanàrem, els poden dir quan se repintaran les reixes grogues i blanques, així com els passos de vianants del municipi?
1: Són una pregunta que ja havia feta, també ja feia, quan van presentar la pregunta, l'endemà van començar, els han fet, i la intenció que tenen és pintar-los tots, i de manera alternativa, una setmana a Artà i una setmana a la colònia.
0: Hi ha molt per pintar, Molts poden dir si hi ha senyals, poden dir si hi ha senyal que vinen les diverses cintes correctores de velocitat que hi ha en el nostre municipi. Això vol dir si hi ha preavisos, senyals. en els badens que hi ha per reductor de velocitat.
1: És que jo ja fa estona, me'n vaig fixar que ara, per exemple, quan vas, per no dir també era lluny, a dins Sant Llorenç, o dins altres pobles, aquí on hi ha aquestes bandes, aquestes cintes de reducció de velocitat, amb antelació és una senyal que t'avisa. Aquí a Artà, qui envia sobretot, pues ja sabi, en el carrer Santa Margalida, supos que és de Pere Morós, que és de l'Ajuntament, de l'Institut, jo mai he vist aquestes senyals que t'avisaven d'aquí ve això. Ara, quan les obres se van llevar, ara s'ha de tornar a parar només una, en el carrer Santa Margalida, i vaig tornar a mirar i dic, aquí no hi ha cap banda. Molts van explicar que era, com sempre, que va ser un problema tècnic, i un problema de llocució, ja que de llocució i de la fase de subministrament, però la vida no, pues no se l'havia arribat, i tampoc no l'havien pogut desmuntar. De manera simultània quan va levar en Poran. Vamos, avui per avui, encara avui de matí no he passat, avui no he passat, però ahir encara no estem parades.
0: També demanarem, i amb això mos varen dir de que ja està canviat.
3: Arreglat.
0: Ah, ja està, no, canviat. El varen canviar. Era referent. A veure si podien arreglar, mirar, com per exemple hi ha en el carrer Rafael Blanes cantonada en el carrer Roques. Ens van contestar que estava canviat. I pot ser ben bé. Tampoc no tenc presents i ens van dir quan l'havien canviat, però quan nosaltres ens reunim dimarts, dimecres preguntes, dijous les entregam, divendres passen comptes, dissabte a cobrar i el dimonge que vull fer feina no me deixen treballar, fins al dilluns no és plenari. En aquests dies que vos he dit, hi pot haver temps de canviar-lo, però molt bona feina, vull dir jo que vàrem estar molt contents, li vaig dir estic content que l'hagi canviat perquè és necessari. Bueno, llavors en vàrem fer un altre. Hi ha molta gent que se queixa i és que la plaça de Saigo és un bar que té taules i cadires de la seva terrassa que fa que els vehicles que passen pel carrer del Pont Nou tinguin molt mal volta. Els vehicles que venen del Pont Nou que van cap a la plaça de Saigo i han de voltar per Pesa Redona o la mitja redona tenen molt mal passat.
1: Me'l van respondre que després d'avisar a la propietat d'aquest establiment i d'aquesta, de manera amistosa o de manera formal, d'una manera amistosa, i veure que s'acaba, pues, s'ha programat una inspecció tècnica i policial i se procedirà a un aixecament d'un acte de, sobretot de denúncia, i s'iniciarà el procediment sancionador respecte en aquest punt. És que realment, si tu, des carrer del Fort Nou, quan te vas a la plaça de Saigo, si tu vas voltar, és que està, és el seguiment del carrer, sí, sí. És la fatxada, de les façanes, de les cases d'aquest carrer.
0: I també van demanar si se pensaven fer qualque actuació respecte al manteniment dels arbres del passeig marítim de la Colònia i Sant Pere.
1: Pues ens van dir que se fa qualque actuació respecte en això, respecte en aquest tema, perquè l'any 2024 es va fer un estudi de tots els tamarindos que es van fer. I damunt del grau de risc que hi havia, pues, se fan o no fan aquestes actuacions damunt els tamarindos. Això és el que ens van respondre.
0: Això és el que ens contestaran. Pensa fer qualque actuació respecte al brutó que hi ha en el descampat dels aparcaments, les escaldes, poltres i lluna, darrere de les barreres d'arbre?
1: Pues molt van dir que sí, que aquest... Perdó. Aquesta vegada, pues, que aquest aparcament, sobretot un aparcament que també se va utilitzar o se va emplear per emmagatzemar tot el material, tots els escombros de les obres que se van fer, d'això. Oh? I estan a l'espera de que pues, l'empresa que l'arriba a dur, pues, la retiri. Una vegada retirat, pues, faran net de brutó tot aquest sol, tot aquest espai.
0: I també van demanar si mos paren dir si pensen fer qualque actuació respecte a les senyals del carrer Jaume II, cantonada Llaneres de la Colònia i Sant Pere, ja que fa més d'un any que estan subjectades en fil de ferro a un poste.
1: Com altra vegada hem demanat o si puguin fer qualque cosa en respecte, sempre m'ho han respat, si m'ho donen l'ubicació exacta, i aquest vegada m'ho donen l'ubicació exacta, sobretot a la colònia, com així també a vegades donen d'estar, però van dir que ja ho havien posat en mans, ho havien dit a la brigada de la colònia.
0: Sí, igual que si fossin municipals, igual que si fossin gent encarregada d'aquesta que cobra, que fa faltes pel poble, per mirar les deficiències que hi ha, un altre millor que les diguem exactament i que bona, no cobraran per això, per descomptat, però intentar fer-ho.
1: Nosaltres ho deim moltes vegades, no perquè ho diguem nosaltres, és dir,
0: bueno.
1: És que molt els diuen i molt fan, bueno, i molt claro. Fan arribar.
0: Sí, però clar. Perquè nosaltres els demanem, perquè quan ens fan una telefonada les demanem bones també.
1: Clar.
0: Dic jo que...
1: Però també procuren seccionar molt, a veure que realment no sigui...
0: Un altre és... Varen demanar a veure quan començaran les obres del trispol del mercat cobert, està?
1: Les obres estan en fase d'adjudicació. No sé si en Joan, com a portó en aquell moment, va demanar les bosses després, perquè no s'aniria en contra de l'empresa que ho va crear, van dir que sí, que després
0: s'aniran, mam. Cal que piquen de començar a guanyar qualque pleta, perquè fins ara no n'han guanyat cap ni un. Ni en el teatre, ni en les obres de l'aigua, i ara en el trispal, no ho sé. Hasta en la piscina, justament, el que no ha anat bé no entrava dins el projecte. I a pagar.
2: Ara pensaves, si no
0: per exemple,
2: si no vaig malament, se va guanyar les murades.
0: Sí, no, les murades se va guanyar. Perquè per mi havia pot o pes a guanyar-hi damunt d'aquest tema.
2: Això ja no ho sé.
0: I hi ha hagut una cosa que ha estat molt bé.
2: Ara
0: que m'has fet recordar això, que ten present que d'ençà que les murades són de l'Ajuntament, quantes pancartes s'hi han penjades? Saps que em va contestar Arbalda quan li vaig xerrar despiat? Quant d'Ajuntament? Ho va fer així. Cap.
2: Cero.
0: Cap ni una. D'ençà que les murades són de l'Ajuntament d'Artà. S'ha acabat. Muerto el perro, se acabó la ràbia. I ja pràcticament acabam, i perdoneu
2: la
0: barbaritat de preguntes,
2: per això estic.
0: És si mos poden dir quan s'eliminarà la barrera arquitectònica del primer pis de l'edifici i dels clotes de tercera edat.
1: Això significa que així com ho van fer, se va fer un estudi, un projecte, que és perquè la gent pugui accedir de la part de la planta baixa de l'edifici d'aquí on hi ha escut de la tercera edat, el primer pis que és aquí on ensaia la banda de música i això. I l'estudi preveu, el projecte preveu un ascensor per eliminar aquesta barrera arquitectònica aquesta. Però mos van respondre que per dur a terme aquesta remodelació de tot l'edifici per poder aquest ascensor costaria entre 2 i 3 milions d'euros des que ara no disposa.
0: Jo me fa molta por que això no sigui, no sé, una espècie de pastelatge, jo que sé.
1: Esperar que arribi qualque subvenció.
0: Jo que arribi qualque subvenció, que potser la podrien demanar. I mira, això darrere no en cap d'altre. A veure si mos podem dir quan se desbrossarà, així com cal, la carretera que va a Cal dels Camps i quan se reposaran o canviaran els pòsters de fusta de delimitació de diverses, diverses carreteres, tant cap a Cal dels Camps i de l'Estanyol de la Colònia de Sant Pere.
1: Pues ens van dir que este desbossat, com han dit en Joan, i va entrar un poc de tema de així com és Can Cal, diu que encara hi havia Coca Branca.
0: Calca Branca.
1: Això va ser la resposta.
0: Sí,
1: sí, sí. Calca Branca, i que ara pues, fan el desbrossament demà. I en quant a les postes, no m'ho van dir, sí, no m'ho van dir respectament res. I aquesta, 21, no? 22 preguntes van ser les que van fer en el passat ple. Com sempre hem dit, esperem que en el pròxim ple no hi hagi...
0: No n'hi hagués cap ni una. Ho dubtem, sí? Perquè hi ha molta cosa per que no vàrem escriure en aquest... Però bé.
2: Hombre, en un mes no se pot fer tantes coses.
0: No. Jo, i xerrant en sèrio, per broma, a pesar que tot el que hem fet ara no és broma, però hem dit qualque paraulet de broma, puc dir que estic molt content del val de referent a les preguntes. Ells tenen la potestat de donar un punt de preguntes. Hi ha altres ajuntaments que tenen per fer tres preguntes, però no importa que les anunciïn antes d'anar a plenari, i la veritat, que no és balda, és balda d'estar, des que som a l'Ajuntament, no ens han dit mai si fem dues preguntes, si en feies una o si en feies 35. Així és que jo d'aquí...
1: I sempre m'ho han contestat.
0: I jo d'aquí li vull donar la gràcia. Però és una pena que puguem fer tantes preguntes. D'aquestes coses petites, però que van un poble gran.
2: Ja te vau posar honra que digueu això, evidentment, quan en aquest cas tothom sap que sou partits, en aquest cas, que diem, diferents i que valoreu també aquest sentit de que tots els baldes, o baldes o baldeses, que sempre s'ha deixat aquesta permissivitat, que crec que en democràcia, en aquest cas, és molt bo, sigui un partit o sigui l'altre, qui demani, i un partit o l'altre, qui contesti, que diem en aquest sentit.
1: És que a vegades, i tu m'ho has sentit dir, presentant les preguntes, el de registrar els dijous.
2: Exacte.
1: Qualque dia, qualque vegada són els dimecres, el trion és ple. I fem qualque pregunta, i justament el dilluns, que l'han dit, ha coincidit que el mateix dia que fem, que m'ho responen, que és el dia de plenari, diu, no, tal dia m'ho hi posa ara. Sí, que se van enterar que ja feien la pregunta, i això també m'ho dona peu, mos anima a fer aquest tipus de preguntes, sobretot d'això d'arreglar coses petites, com el que fan un poble.
2: Exacte.
1: Ara, esperem que qualque dia, pues, de tant d'insistir, tota la vorera de per aquí, pues, també s'arregla.
0: És dir, me n'ho pensava, entrem aquí i trobarem això que apareixerà un camp de gol.
2: Més que bé serà diferent.
1: En Tomeu, quan guaita per la finestra,
0: no sabrà on és. Direi, què passa?
2: Hauré de fer fotos per deixar constant.
0: Fotos per dir... No posis cap dubte ni una. Així com, per exemple, avui tornaré a posar que posaré, de que segueix igual, el dia que sigui nen no m'acordarà cap en ell ni on de publicar tot d'una. Ara bona i moltes gràcies.
2: I també una cosa d'aquesta zona, bé, ara ahir sí que és vera que ahir no ho sé, però algun dia anterior, dilluns, per exemple, que hi va haver ensai de banda, que sí. En aquest cas ara no com a ràdio, sinó com a membre, per exemple, de la banda, no la metge, òbviament, en aquest sentit, sí que no hi havia les faroles enceses d'aquesta zona i no és la primera vegada que passa. També és una de les coses, no sé si ara aquests dies entremig de dilluns s'ha arreglat, però bueno. També sí que és vera que, tot i que s'ha tard i sempre que se pugui s'ha d'intentar minvar la despesa, això ho entenc, però també sí que és vera que quan se sap que hi ha d'haver, per exemple, en aquest cas assajos, sí que no estaria malament que s'intentés revisar també aquest assumpte. A la millor part puntual, però bé.
0: Nosaltres, si ara, per exemple, veiem una cosa que és superurgent i no l'hem dit mai, automàticament, tampoc no m'acau cap en ell per telefonar al Bali i mi hermano lo he aquest puesto, i tampoc no m'acau cap en ell per dir-li, perquè ell me diu a mi, Joan, gràcies i miraré el més per arreglar-ho i ho arregla. O sigui, això tampoc no m'acau cap en ell per dir-ho, només faltaria això. No tot és dolent.
2: Ja, no.
0: Però hi ha coses que també en altres ho hem de dir.
1: Hi ha enemistat, entre cometes.
0: Sí, no, polítiques.
1: Polítiques, no?
0: No.
1: Però com a persones tal igual...
0: No, la resta,
1: no. Hi ha amistat i hi ha tal igual, no, home. Les coses sí que en són. Com de...
4: Que no era Nestoykov, i que ho deia.
1: Un jugador de futbol del Barça, Nestoykov, en Cristóis Troikov, que deia... Jo de fora som una gran persona, tothom és amic meu.
0: Sí.
1: Però a dins del camp de futbol...
0: Ni els meus companys
1: són amics.
0: Ni els meus companys.
2: Sí.
0: Bé, Tomeu, això va ser en el final del plenari.
2: Exacte.
1: Plenari que va tenir aquest punt estrella d'espiat que l'hem intentat explicar. Però que més no sé si... Supos que ja serà la pròxima legislatura tornar a sortir, perquè hi haurà d'haver la aprovació ja definitiva de la modificació. A nivell dalt, i després el Consell governis qui governi, sobretot el Consell d'Urbanisme, per donar vistiplau o no donar vistiplau, dirà les deficiències.
2: Exacte. Després, més enllà de plenari, per anar a alguna de les qüestions, a nivell local, per exemple, s'estan fent aquestes reunions ciutadanes o veïnals o de barriada, com li vulgueu dir. En aquest sentit ja se n'han fet els 4, ara si intent fer memòria. Divendres, per exemple, que divendres queda entre cometes la de Colònia Sant Pere, i la setmana que ve queden dues més de barriades d'Artà, decidint tot de memòria. I en aquest cas, bé, per exemple, tu, Joan, has anat a la gran majoria d'elles, un poc que pensava, que considerava d'aquestes reunions veïnals, ciutadanes, de referents a gent de 2030, però que també al cap de fi serveixen per explicar més coses o perquè els ciutadans també diguin el que és, direm, millorable.
0: Això és una repetició de lo que va passar l'any passat. Posa-li un poc antes de l'elecció.
1: L'any passat no, fa 4 anys.
0: Fa 3 anys i pico. L'Ajuntament d'Artà fa una sèrie de barriades demanant als veïns que les pareix, com està la seva barriada, que pareix que podria anar més bé, que se podria millorar. En Barbala ha explicat el tema de...
3: La gent de
0: 2030. I nosaltres anem allà a escoltar. Si mateix ho vaig dir, la barriada de la pista, les vaig dir que la meva feina era venir a veure, escolta vos, per prendre nota de lo que fa falta, de lo que vos agradaria i de lo que... I pràcticament totes les barriades estan demanant molt el mateix. Hi ha una queixa entre cometes, de la policia, per tema d'aparcament, les merdes de ca, els moixos, aquestes colònies de moixos, a qui on donen, a qui que donen menjar, i principalment els aparcament, i poca cosa més, se poden dir, la gent se regeix molt el loco li fa falta a ell. Automàticament que li fa falta a ell, també hi ha molta altra gent de la barriada que també les fa falta. I, però de lo que he trobat més insistent de tot, ja no xerren de pàrquings infantils i coses d'aquestes, però de la policia. S'estan queixant, jo ho dic aquí a Ràdio Artà, vull dir jo, és que ho agafi de la manera que vulgui, és que vulgui, però s'estan queixant bastant de la feina que fa la policia. I això són les reunions. Ara demà, a les 7, si no ha res de nou, Miquel, anirem a la colònia a escoltar el que pensen els coloniers i colonieres. La setmana que ve tenien altres dues reunions i altres prenent nota. Però també pot dir una altra cosa, Miquel.
1: Sí.
0: Te pot dir una altra cosa. De lo que estic més content de les preguntes que hem fet aquí és que moltes de lo que demanen
1: han fet
0: preguntes. Nosaltres hem fet preguntes aquí, a Ràdio Horta. Moltes coses que demanen, sabeu que... Per aventura, la mateixa persona que mos envia les sugerències, nosaltres, però... Sí. Moltes.
1: A més,
0: això estic content.
1: A més, jo me'n recordo, i Joan supos que també, que fa 3 anys o 4 anys, perquè...
0: Sí.
1: Abans de les pròximes eleccions, que també ja se va fer això, que se va fer diferents reunions veïnals, sí que és vera, que nosaltres vàrem, en Joan va assistir totes, o quasi totes,
0: sí, sí.
1: Bon, me pareix que va assistir sí, totes. Sí. Eh?
0: Perquè t'entens, Miquel.
1: No, això, parla això, que t'entens.
0: No, és perquè t'entens.
1: Varen demanar que vos i mos podien donar, perquè se solen fer i solen aixecat, me les varen donar.
0: Hombre, només faltaria això.
1: Oh.
0: Això no és un partit que ho demana, això és l'Ajuntament. Això que quedi això clar. Arbala, la gent pot pensar el que vulgui, però Arbala d'Artà no hi va per això, A lo millor hi va per això, però a la representació d'Artà, l'Ajuntament que fa aquesta junta. Si no, s'haurien de dir juntes que fa el PSOE per escoltar les barriades. No és aquest cas.
1: Que ja seria campanya electoral.
2: Que
1: encara queda, encara queda. Encara queda, hermà.
0: No.
1: I que anava a dir. I clar, i el que diu en Joan, és vera, tu les queixes, ara que les queixes, pues clar, molta de gent. Perquè clar, nosaltres, pues, la gent en Joan, a qualcú que coneguin que de la Junta o tal, igual, i com és que no ho demanava això?
0: Sí.
1: I com és que no ho demanava sí. Això altre? I no només és d'una barriada, són de diferents barriades.
0: I també demanen molt llimpiesa, que el poble està molt descuidat, vull dir jo que bé.
1: I clar, vulguis o no vulguis, a unes eleccions, com ara hi haurà més qui ve, que són generals, a unes eleccions municipals d'un poble, hi ha moltes tranquils. Perquè aquí el que vol la gent és el que ells te demanen. Mm. En el que seva, la barriada, i sobretot per bé del poble.
0: Bé, i això és el que... Això és la contesta que nosaltres t'hem de donar a un lloc que tu també ets. Vull dir, jo que Ràdio Horta Municipal també és a cada una. Vull dir, jo saps si deien qualque petita trala, però no, és el que hi ha.
2: Sí, no, jo escolto en aquest...
0: Clar, igualment que nosaltres escoltam. Sí, ja, i ara aquí també escoltes.
2: Exacte, però bé, en aquest cas, indirectament, un altre tema, i de fet s'explica i s'aprofita també aquestes reunions, és que s'impulsa una enquesta ciutadana per elaborar el pla d'accessibilitat universal, en aquest cas perquè els ciutadans diguin un poc que, jo que sé, si les sèries són massa amples o massa tal, o si hi ha tema de gent en què hi ha rodes que li dificulta alguna entrada d'algun edifici municipal, per exemple, i en aquest cas se fa aquesta enquesta de cara que, segons s'explica, i tant a notícia com a les pròpies reunions, que després hi ha una empresa que recull tota aquesta informació i en base a això se farà aquest pla d'accessibilitat universal.
0: Sí, sí, això és el que explica, això és el que explica el balde de l'agenda 2030.
1: Que
0: s'ha decidit Artà s'ha decidit una cosa que a mi m'encanta. El tanto que nosaltres dèiem és oposició, no hem de fer propaganda. No, a mi m'encanta. I és que s'han llevat els bordillos d'una sèrie de carrers, de molt de carrers, que per cert, haurem de demanar on són aquests bordillos de pedra, haurem de demanar on estan depositats. Uep, pregunta per més qui ve. Però, que queden un carrers que... Personalment, molt personalment, queden molt dignes. La gent, el que són les aceres, ha degut d'aquesta manera, hi poden aparcar o no hi poden aparcar, però a l'autoria de descarregar, però els carrers pareixen molt més amples que quan hi havia bordillo. Perquè el bordillo havia tenir 1,50 m. Havia tenir 1,50 m. 1,50 m, 3,50 m i 1,50 m, que era el que eren els carrers. Ara avui, aquest 1,50 m de cera és carrer, no hi ha bordillo. I per jo és una cosa boníssima. Una altra cosa és que segons quin carrer és, s'hagi de deixar 1,50 m, o s'ha de deixar 1,20 m, o s'ha de deixar 1 m perquè puguin passar les cadires de rodes i estiguin ocupades a tope. I que si hi ha, hagi de passar per mig de la plaça. Això ja és una altra història. però de la resta d'aquesta actuació que ha fet l'Ajuntament considero que és una molt bona feina.
2: Per altra banda...
1: És que ara ho apuntava jo, perquè després m'ho regalo.
2: Així, millor.

0: si aneu apuntant, jo també em passa que si aneu apunta a vegades. En aquest cas ja havíem parlat en aquest moment, perquè ja hi va haver passes, diguem-li així, en aquest sentit, però bueno, ara més passes, és que ho diré així ara ràpid. L'IBAVI ha obert la licitació de les obres de 12 nous habitatges d'Artà, que ja en el seu moment va venir el conseller, bueno, anava a dir aquí, en aquest cas aquí no exactament, però bueno, ajuntament, en aquest cas explicar aquest projecte, d'aquests 12 nous habitatges que s'aprovou, bueno, que
1: s'aprovaran a Artà.
0: I en aquest cas ara, com deia, una passa més, diguem-li així, en el procés, és que l'IBAVI obre aquesta licitació d'obres. Com dic, ja estem en varen pla, però bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa més en aquesta passa més, diguem-li així.
1: Bueno, nosaltres estic contents perquè se varen fer, que ja tingui record, dos habitatges en el carrer de la Vinya, a Can Cipriano, sí, Can Cipri, i varen fer dues vivendes que va resultar que ha estat la foto, bueno, és igual, deixa anar la foto, però se van donar a dues persones que tal vegada no estaven ni empatronades, tal vegada, entre cometes, eh? Però vamos, tantes que mos varen fer la foto, de tantes que hi veiem a la foto, com altres persones varen pensar de que s'havien donades. Eren dues vivendes, però que no...
2: Persones no vingudes.
1: No, persones exacte. No vingudes, per descomptat.
2: No vingudes.
1: Varen xerrar de fer més vivendes per l'IBAVI i per part de l'IBAVI ens varen demanar terreno. Bastant acertadament, o molt acertadament, l'Ajuntament d'Artà va comprar un solar i el va cedir a l'IBAVI per fer-hi vivendes. En aquest solar hi caben 12 vivendes de protecció oficial. Són d'alquiler. Si iran per alquiler, de menors de 35 anys, però que estiguin, com a manco, 15 anys empatronats a Artà.
2: El mínim, 15 anys.
1: Un mínim de 15 anys empatronats a Artà. Amb el Manolo, xerrant, que dèiem, xerrant de 18. 3 anys més, vull dir jo, però 15 anys està bé. Està bé perquè hi ha una barrera de gent que ha vingut i el que volem és protegir, entre cometes, la gent d'Artà. La gent d'Artà i de la colònia, per descomptat. Jo, per favor, moltes de vegades xerro d'Artà i jo quan dic d'Artà i la colònia. O la colònia i Artà. I segons m'han contat a mi, no és per donar fitxes, però que pres tal vegada no mos hauran posat sanro, però no mos han de posar sanro. I doncs, els dilluns, del darrer dia, posen sanro. Tal vegada en aquestes hores ja estiran començades aquestes vivendes. Estiran començades aquestes vivendes. Molt bé. I això és la notícia.
2: Sí, és una mesura. Que...
1: Està molt avançada, segons me contaren. Sí. L'altre que un dia... quan me ficava dins aquest monet, varen dir, Joan, me van dir, a l'art de ser guinibetades, eh? Dic, jo aniré a l'art, me cago en l'home, hauran de mirar, van dir, no, de ser dels altres, no, ser dels teus, has d'anar molt a l'art, ser guinibetades que te puguin pegar teu, i això és la vegada el que passa quan tu confies en un dels teus, que està molt més amunt que tu, i cobra per això, que no t'engani. Crec que aquesta vegada no m'engani. Que sí. Dins el començament d'any se posarà en marxa aquestes vivendes de protecció oficial i ojalà sigui un encert a les persones que puguin gaudir d'elles.
0: Tant de bo.
1: I tant de bo puguen comprar, perquè mos varen dir també que si comprar més terreny no en podrem fer més.
2: Per aquí anava, a lo que volia dir. Ojalà tingués més terreny per cedir, oh? I se fagués més per la gent d'aquí, com normal, no?
1: Yeah. Referent en aquest tema...
2: Que la campanya que te fan, vivenda per aquí, per la gent d'aquí.
1: Referent en aquest tema...
2: Pensa que, Joan, perdona, així com aquí se va demanar 15 anys, mínim de 15 anys d'empadronament, a la poble sé que hi va haver tots, entre cometes, discussions, tal, igual, i se va arribar a posar 25 anys d'empadronament.

0: Medium,
1: 200.
0: Per 4, 20. 200. Per 4, 600. Dividit per 4, són...
1: 150.
0: 150. Si un poble que ha augmentat aquesta població t'hi entra gent per ocupar 150 vivendes que no eren, eh? Si no se fan vivendes noves, no, no se pot arreglar mai. Estic xerrant d'artà, eh?
2: Sí, sí.
0: Això multiplicou per una sèrie de municipis, per segons segons no n'hi ha ni tants, però ve sumant les vivendes de protecció oficial que s'haurien de fer.
1: Estat, si no vaig equivocar, m'apreix que l'any...
0: Desbarat.
1: L'any darrer. Pot ser, el darrer que teníem que haguis, perdó, sense soci oficial, si eren 6.000 i pico, i ara resultant que són 8.000, 8.200 i algo.
2: Sí, s'ha passat.
1: Tot, en diferents anys, eh? Sí, sí.
0: Del 2020, en el 2026, ah. 600 i pico de persones.
1: I tu, el que t'hi dius, bueno, si ve més gent nova, o bé, ha d'haver-hi cases a dins el nucli urbà de la colònia i d'Artà, del poble, i també n'hi ha que se van a viure a Fort Vila.
0: No sé on.
1: El problema de l'habitatge, si a damunt li fiques que no te deixen per ús turístic i tal i qual, és el que he dit despiat. Ja estem. Però és que tampoc no pot dir, si hi ha una persona que vol venir a viure a Artà, però ha de poder venir a viure a Artà, no?
0: Sí.
1: I s'ha deixat, i millor, així com està el món, i així com està, que la joventut, en el jovent, a partir de, diguem, el menor de 35 anys, perquè com es casa aquest de joguer, pues, que perquè han estudiat i comencen la primera feina, i per trobar feina ja costa, se les ha de pot donar una ajudeta, una petita ajuda, a fi de que se puguin independitzar i viure per ser contra, perquè si no han de viure en els papis. Perquè no queda més remei, eh? Ni,
2: yeah.
1: Així que ens ha porat la vida, i demanar una hipoteca avui pràcticament et suïcida, perquè te suïcides de per vida.
0: I calcuna més.
1: No?
0: Sí. I calcuna més. Calcuna en 65 i després en 65 han de fer una altra hipoteca de vall més. Com per exemple el que ve ara. El que s'ha votat ara.
2: En fi, és un tema...
0: Digues coses.
2: L'habitatge...
1: El decret aquest de l'habitatge...
2: Ja.
1: Que s'ha fet, el que s'ha fet...
0: Ah, vinga, anem per feina, que hi ha molta feina avui.
2: De fet, ara perquè quasi per he fet posta, però no era així. Però bueno, sí que ja vàrem escoltar les paraules d'en Joan, que vol vaig demanar els diferents delegar a nivell local. En aquest sentit, aquestes eleccions convocatòries d'eleccions avançades, que també no ho feia menció, per exemple, a Miquel en ocasions anteriors, en aquest sentit, aquestes eleccions del proper 29 de novembre, que s'han convocat de manera anticipada per part del president Pedro Sánchez, del govern d'Espanya, bàsicament, en aquest sentit, això, com dic, ja vam escoltar la teva intervenció d'Espurzell, però bueno, en tot cas, si em voleu afegir alguna cosa també.
0: No, cal que ara hem d'afegir, que no vàrem apuntar el que te vàrem enviar.
1: Sí, la meva idea.
2: Clar, cap problema.
0: Ja és encantalament. Ara ja cercàvem a portaveu del Partit Popular, no? Era ben ara. Per nosaltres, era ben ara. Divendres passat van anar a la cambra dos decrets, tots dos que hi eren. Tots dos van a caure. Tal vegada per culpa d'un socio seu, o d'un que el havia sustentat fins ara. Aquest senyor va dir que se donava un parell de dies per pensar què havia de fer. I una cosa, que la cambra entre 350 diputats li havien dit que no, el dilluns diu eleccions, i el dimarts diu aprovarem en el Consell de Ministres una altra cosa. Jo en això li dic

0: Dic mentides als tenets seus. Perquè escoltant un cremuller de televisions independents cada dia, independent cada dia des de la tercera, quarta, quinta i sexta, perquè les meies la segona la deixarem, són del govern pagada per tots els espanyols. Del govern, però pagada per tots els espanyols, principalment en Tatana. Pagat per tots els espanyols. Bé, pens que ha dit mentides hasta en els seus. Ara imagina't en els altres. Què li pot reportar? Què li pot reportar aquestes noves eleccions? I què li pot... que hi pot anar en el seu favor? Tots els graus de corrupció que se diu cada dia, que se recorden cada dia, s'aturen. De lo que és la corrupció, la justícia no atura fins que no hagin passat les eleccions. I la resta, el poble xerrarà. El poble xerrarà. Xerrarà d'una manera, xerrarà de l'altra. Dia 29, a damunt de 11 i mitja, a lo millor, o antes, a les 12, per aventura, antes, ja sabrem el resultat de lo que ha dit Espanya. I després farem lo que mos digui el poble, com han fet sempre. Fer lo que mos diu el poble.
1: A més, com sempre hem dit, i repetirem, i sempre continuem dient, el poble és sobirà.
0: Que... per descomptadíssim.
1: El poble...
0: per descomptadíssim.
1: I això de que fer aquesta petita trampa de llei, per dir-ho de qualque manera, perquè està emparada per la llei, de que la Diputació Permanent pugui aprovar dos decrets que aquí on resideix la sobirania del poble, que és el Congrés dels Diputats, les hagi tombat.
0: Aquí on ell sap perfectament que són i puestos que li poden convalidar aquestes coses. Però bé, fins aquí, la llei ho tolera o no ho tolera, després ja la justícia ja decidirà. Però no pareix molt a dir tantes coses. És que no ho sé, jo aquí podríem fer -ho. Per exemple, ara que és l'actualitat, que la justícia diu que ja en Puigdemont pot trepitjar sol espanyol. Això tal vegada sigui de les úniques veritats que va dir. Que va dir que ell el duria en un Puigdemont. I ja està per... ja està per... el vidre d'una altra manera. Però que és vera aquesta veritat. Però canviades d'aquestes, n'ha fetes... Mireu, jo en els anys que tinc he tingut... aquí vam fer feina, he tingut govern de dretes, govern d'esquerres, govern d'esquerres, govern de dretes, i mai en la meva vida, mai en la meva vida, ja fa un any, no havia vist un senyor com aquest. No ho havia vist mai. Perquè si, que no se les ocorres que les televisions mostrar les hemeroteques, perquè si mostren les hemeroteques, tot d'una que deia una paraula, automàticament la canviava, però amb tot, vull dir, això, per enxerrar de 40 o 50 dites i bé, això és el que pensava. Resumint, tomeu-hi a mig de Ràdio Hortà Municipal, del lo que estic més contents, és que dia 29 el poble espanyol podrà xerrar, i de les 11 i mitja, 11, 11 i mitja del vespre, podran saber el que ha dit, i això... ho té tan bo, és tan bo, que qualsevol persona se'n va, agafa unes paperetes de ses que rebrà, o se'n va a dins una carreteta, i agafa un sobre, i fora, que esteu familiar de més a prop, si no vol que ho sàpiga, no hi ha Déu que sàpiga el que tu has posat. Perquè si hi ha qualque sobre, que traspentaves una mica, s'anirien a res. Vull dir que aquell vot és personal o intransferible. I secret. Això...
2: I secret.
0: I secret. Això serà el que mos passarà el 29. A partir del 29, dia 30, bueno, ja veurem. Ja veurem. Ja veurem què passarà.
2: Sí,
0: qui guanyarà. Ara bé, també tinc clar una cosa molt personal, però molt personal. N'hi ha que diuen, i pot ser que sigui vera, que viene a la dreta, que ve a la dreta i surt a la dreta. Sí que venen, aniran a eleccions, però el Partit Popular no s'ha d'empagar gens per pactar vots. És una cosa molt personal, a mi no m'ho ha dit ningú, ni del partit, ni res. Una cosa que ho cap, cal molt personal. Cal molt personal, si el Partit Popular, per lo que sigui, ha de pactar vots, ben tranquil. Ben tranquil.
3: També pot tenir majoria absoluta i no necessitat
0: si tingués majoria absoluta no hi ha cap partit ni un
3: dia d'avui, però qualsevol
0: si hi hagués majoria absoluta, ojalà que sigui així, però si hi hagués majoria absoluta per descomptat no se necessitaria ningú, però ni necessitaria ningú el Partit Popular ni necessitaria ningú Podemos. Ara bé, que no mos diguin o que no me diguin a mi perquè paten vots si és que l'hagi de menester el govern d'en Pedro Sánchez Castejón ha pactat amb Bildu, ha pactat amb Esquerra Republicana de Catalunya, ha pactat amb Podemos, ha pactat amb sols que ha hagut de menester per comandar. Així és que lliçons, ni una. Aviat, que quedi clar, això ho dic com una cosa molt personal.
1: Ha pactat...
0: I gràcies per deixar-me que ho digui a ràdio.
1: Ha pactat amb sols hereus d'ETA. Que s'ha carregat, oh, se'n va matar, va assassinar, millor dit, perquè va assassinar a diputats socialistes.
0: Tot el que li va venir davant, tot el que va tenir davant.
1: No vivim mai, vamos, clar, el que diu en Joan, el partit, nosaltres estem contents de que la gent, a la fi, pugui decidir. Perquè, a més, no només és això, dic que també des de la Unió Europea... Mira,
0: ja no poden demanar vot.
1: Fa 3 anys...
0: Fem prou alerta.
1: Fa 3 anys que governau, que a Espanya no hi ha pressupost. Anant per 4.
0: I cada any les havia de presentar. Cada any les havia de presentar. Sap per què no les presenta? Per què tal les presenta cada any? Perquè tenen majoria. Però majoria... que s'entenen, que jo no ho veia malament, però s'entenen, no hi ha problemes. Un i els altres fluixen, però sabeu que en Pedro Sánchez, a dins del Congrés no ha tingut amb aquest tema en majoria cap vegada, jo no l'hauria presentat. Era que hem d'anar a comptar. Mos diran, jo em pensava que tu no volies saber res del descall d'estar allà damunt, però és que estem en eleccions. Aquell va dir, som del Partit Popular, però per dalt.
1: És que tant del bo que passa des d'escall d'estar per amunt, com per no per dir-ho d'aquesta manera, sí, sí. El que passa a Palma i el que passa a Madrid, directe o indirectament, mos afecta.
0: Per favor, si mos afecta, sí. I molt. I molt.
1: Jo, personalment, hombre, dia 29 de novembre, pues mira...
0: I les coses poden canviar molt. O per bé, o per malament. O queda igual. Sí, no, extensió. Però el poble podrà xerrar. I el poble xerrarà.
1: I jo sempre, sempre l'he defensat, i jo continuo defensant. Així com en Joan diu, sí, no, abstenció. Abstenció no, en un ple sí, però les eleccions mai. No t'has d'estendre, has d'anar a votar. No t'hi ha de cap, vot en blanc. Que el vot en blanc és un càstig per un partit. Per un partit o per l'altre, per el que sigui. Ara, si tu t'estens i no vas a votar... És...
3: Tant però... de bo hi hagués un 100% de participació, tant de bo sí, que passes una utopia... Ja
1: no, és que 100% de participació és impossible.
3: Per això ja dic que és una utopia, però...
1: Bueno, això antigament s'ho havia passat per Rússia, Espanya, estem de Franco, quan s'havia de la revolució...
0: Dia 29, queda molt clar. Dia 29, segurament serà a les 9 del matí, podran començar a votar.
1: Segurament no, segur. Sempre
0: paren per la casa.
1: Bueno,
0: no,
1: les taules...
0: Però si Déu vol,
3: normalment
0: a les 9 normalment mos podran posar... I a les 8 del vespre se tancaran. I sabrem el resultat d'aquest i després ja en podran parlar més.
3: Així que ja en parlarem en aquest moment,
1: sí.
3: Prèviament i posteriorment.
1: A més, són... són una relació molt mediàtiques aquestes, perquè el debat per les diferents cadenes de televisió, etcètera, que prat pràcticament. Però vamos. Ara, espera, i amb això ja, jo, me despedeixo que en Joan després ja tindrà la darrera paraula i acabarà després dient.
0: No ho crec, no.
1: ha estat un dia que bueno, hem disfrutat com sempre tal, i ja mos veurem d'aquí un mes a veure si tot això està arreglat o antes amb noves preguntes i noves coses. Moltes gràcies per tot. Fins d'aquí un mes.
3: Bueno. Bé, en aquest cas, això, Joan, no sé si vols afegir algun altre tema en aquest sentit. Bueno, ara pensava, sí que és veritat que ho van comentar dia a la fira, que era previ, tot i que se sabia, d'en Enric Mas, que sí que és veritat que ja finalment va ser campió d'aquesta, bueno, líder d'aquesta Volta a Espanya, però bueno, en tot cas sí que ho havien comentat amb anterioritat, que es fos ja 100%... segur i definitiu. El dia de la fira ho van comentar, que ja sabien que previsiblement seria així perquè ja no hi havia massa més història, però bueno, en tot cas se va acabar fent oficial en aquest cas. En el Mundial sí que no va anar tan bé la cosa, però bueno, al final jo crec que ja el que ha fet ja ha estat un èxit i el que pugui venir per endavant evidentment ja tot un premi extra.
0: És que m'han seguit a través de Facebook, ha estat un tema que l'he comentat molt, i quan va guanyar la volta vaig estar superfeliç. Després va anar en el campionat del món i no li va anar tan bé. No és molt fàcil quan guanyes. Quan guanyes, has d'anar a una hora bona. Sé que és de fàcil. Quan realment l'han de menester en el coratge, és quan per una cosa o l'altra no ha anat tan bé. Això és el que li vaig dir a Enric Mas. Enric Mas serà un campió. És un campió. És un crac. Tant sí, d'aquí endavant li va bé com si li va malament. La Vuelta a Espanya no se la va quitar nadie. Des d'aquí, d'aquests ordenadors, li dic, Enric, m'emociones. Estic super orgullós de tu. I el Partit Popular d'Artesa Galani, tots que n'hem parlat, tothom vacila. Tothom vacila per un tubó el que ha aconseguit aquest soldat. Així és que tot el de més.
3: Exacte.
0: No, però setmanes poc, no fos una cosa, m'ha cremat. Però me vull imaginar més que segur de que li estem preparant un homenatge que serà el mínim que se mereix. Quan pugui. Yeah. Perquè aquestes persones tenen un cremoller de llocs a anar, o ben competint, o ben sponsor, o més coses d'aquestes, però de que no dut que si l'Ajuntament d'Artà li farà una festa com cal, no hi pot cap dubte ni una. I només si hi ha una cosa, la se mereix. Ja està.
3: Exacte. En Miquel havia despedit, però pots afegir, evidentment, tot el que vulguis. Cap a...
1: que puc afegir més sobre un Enric Mas. Joan va dir que estem super orgullosos, tal i qual. I ara esperem, en el Mundial, sí que és veritat que no va haver bon paper, però és que havia mitja selecció, tant masculina com femenina, espanyola de ciclisme, afectada pel grip. Yeah. I en el Mundial, quan se va veure, quasi tots els que van participar a la Volta a Espanya van arribar amb justet de forces. Igual que ara...
3: Normal.
0: Li van caure palos de totes les bandes.
1: Bé, però és que en Enric n'ha rebut molt de palos.
0: Sempre.
1: Ha rebut més palos que l'avances. I aquí se demostra, els que estan en el moment que rebien palos, que donaven els ànims, aquests són bons. Ara, quan un guanya...
0: Però que després d'una Volta a Espanya... en 170, 180 corredors, que fas primer, li diguin paquete, tu.
1: No només és el guanyador de la Volta a Espanya, és que ha fet segon a la Volta a
0: Espanya,
1: ha fet tercer,
0: claro.
1: ha fet campió de joves
0: claro.
1: A la Volta a Espanya. Que un tour,
0: el primer
1: giro que va anar va fer el que va poder, sí, és que també és començament, no sempre està així en el 100% de tal, passen tots els deports, es dic que no només el ciclisme, sí, sí. El ciclisme especialment, i ara desengelim molta sort, diumenge, que diumenge fa l'Homardió, no? Que també hi van tot el millor, així com avui hi havia el Piamonte, que no l'he pogut veure d'algú de coincidint aquí, amb el Manolti i companyia, pues...
0: No, i també donar una hora bona a un jovenet d'Artan que va guanyar, m'agradaria que m'ajudassi una carrera de muntanya que va muntar un dels nivells enormes corrents, que són de 70 i pico de quilòmetres, i és artenent, qui va guanyar aquesta cursa de resistència?
1: No sé què deu tenir l'aigua d'Artà, com va ser per
0: un fill d'en Tomeu, que conegut d'en Tomeu d'Estatzi, en Melis. Un fill des que per Artà es coneix en Tomeu d'Estatzi. I d'aquest aquest lot, sabeu que cor com un galgo, i va ser campió d'aquesta carrera d'alt esforç i resistència. Des d'aquí també li donen una hora bona. I molts altres que segurament aquest cap de setmana han fet... No sé què deu tenir tard, però tenim una...
1: Saigo. Saigo va dir 3.
0: Saigo de la Bernadeta.
3: Deu ser això. Res, això, no sé si voleu afegir alguna cosa més a tot plegat, si més no, amb xerrat aquesta hora i mitja, per tant, crec que de moment va bé per avui i en propera ocasió, evidentment, parlarem de tot el que faci falta. Així que moltíssimes gràcies, Joan i Miquel i Joan, i del Partit Popular.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Fins a propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Salut i d'allà.
0: I tu que no dius res.
1: Ja ho vi. No t'he dit jo que avui podies tancar.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Gracias.

I bé, en aquest cas, el Club Esportiu Horta de Futbol anuncia una convocatòria per la selecció balear masculina sub-16 que diu ens fa molta il·lusió anunciar que Pere Ginard Mollà ha estat seleccionat per aquesta selecció balear masculina sub-16 i diu avui ha participat, que en aquest cas crec que devia ser ahir, per lo que posa aquí. Sí, i dimecres diu avui, per dimecres, diu ha participat en el seu primer entrenament. Que més? Diu una convocatòria, que és un premi a la seva constància i el seu esforç i a la bona trajectòria com a jugador. Des del Club Esportiu Horta perdó, estem molt orgullosos de veure com la feina i el compromís dels nostres jugadors tenen aquest reconeixement, esperant que hagi gaudit i aprofitat molt aquesta experiència. Enhorabona, Pere Ginard Mollà. Des d'aquí també, evidentment, mos afegim en aquesta enhorabona i que això, que tant de bo no sigui el darrer, evidentment, hortenc, que pugui ser convocat per alguna de les seleccions balears, en aquest cas, o, per què no, seleccions nacionals també, fins i tot, tant de bo, més d'una vegada també acabi passant. De moment, enhorabona, Pere Ginard Mollà, i això, per molt d'èxits.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: I bé, anem enfilant a recta final del programa d'avui, de que vespres de Radio Artà, no sense pegar una ullada, en aquest cas, a la informació de blesmeteo.com, com us diu ara mateix, de 9,5 graus centígraus, sensació tèrmica de 20 graus, màxima d'avui 25,7 a les 13 i 15, a la 1 i quart, la mínima de 7 graus a les 8 i 13, per tant, temperatures avui entre els 13 i els 20, el de 7, perdó, i els 26 graus. El vent est-nord-est, ara mateix, en 9,7 km per hora, en ràfers de 16,1. Màxima ràfa d'avui fins ara, 35,4, a les de 7 i 7 minuts, fa no arriba dues hores. La màxima ràfaga mensual, precisament és aquesta, d'avui 35,4, gairebé cada dia aquests darrers dies s'ha anat superant dels dies anteriors. I posant-se així com a nova ràfaga màxima mensual. La humitat ara mateix el 83%, la robada del punt del 16,5 graus centígraus, baròmetre 1.018,2 hectopascals, tendència pujant a poc, previsió l'índex ultraviolet és de 4,4, per demà 4,2 dins l'escala grau mig. Pluja d'avui 0,2, total mensual 6,4 i total anual 309,6. El manac sortia del sol a les 7:50, posta del sol a les 9:17, sortia la lluna a les 5:22, posta la lluna a les 18:07, tenint lluna minvant un 4% il·luminada. En quant al pronòstic de les properes hores de l'AMET, ens indica possibilitat de pluja a les 21 hores amb 1 litre i a les 22 en 0,1 litres, és a dir, les 9 i les 10 d'avui vespre, amb un poquet més d'un litre. Després, a la 1 i les 2 del vespre, en 0,1 cada una a les 2 hores. Després, demà migdia, a les 12 i a les 13, també 0,1 cada una a les 2 hores. I glosament horari ja està, serien les hores de possibilitat de pluja. Així, per tant, el que queda d'avui mos indica cel, cel cobert amb pluja, amb un 85% de possibilitat de que plogui. En aquest cas, aquí a Artà, vent possible nord-est, entorn a 20 km per hora, en referents màximes de 30. Pel que fa a demà, primeríssimes hores tindríem o podríem tenir ennublat amb pluja escassa, 50%. De matí, ennublat amb pluja escassa amb un 75%. Cap vespre, cel ennublat amb un 20% i darreres hores cel descobert amb un 0. Temperatures possibles entre 13 i 22 graus. El vent començaria nord-est en 5, després nord-oest en 15, el cap vespre nord-oest en 10 i darreres hores nord-oest en 5. Pel que fa dissabte dia 10, possibilitat de cel molt anomalat, 0% de passat de pluja a primera meitat, segona meitat anomalat amb un 0. Temperatures 12-24, baixaria un grau la mínima però en pujaria 2 a la màxima. Vent possible nord entorn a 15 km per hora. Passaríem a diumenge 11, en primera meitat possibilitat de poc anomalat, segona meitat d'intervals de nuvolositat, 0 i 20% respectivament de possibilitat de pluja, temperatures 13-27, és a dir, pujaria un grau la mínima i 3 a la màxima, vent possible de sud-oest, entorn a 10 km per hora. Dilluns, dia 12, recordem festiu, dia nacional, anul·lat amb pluja escassa, 75% de possibilitat que plogui, temperatures 15-25, 2 graus a la mínima que pujaria i en baixaria 2 a la màxima, amb amplitud. Vent de l'est, entorn a 10 km per hora. Dimarts, dia 13, intervals de nuvolositat, 20% de possibilitat de pluja, temperatures 16-26, el vent de nord-est entorn a 15. I dimecres 14, intervals de nuvolositat, 20% de possibilitat de pluja, temperatures 15-25, baixaria un grau de mínima i la màxima, vent de nord entorn a 15 km per hora. Així, per tant, més possibilitat de pluja pel que queda d'avui amb un 85%, després demà, les primeres hores un 50 i dematí amb un 75, i després ja aniríem a dilluns amb possibilitat d'un 75% i la resta ja o bé 0 o bé 20% la resta de dies o moments de dia. Pel que fa a temperatures, la mínima més baixa la poden trobar dissabte amb els 12 graus, màxima més alta la trobaríem diumenge amb els 27 graus. El vent el dia o moment que podria bufar un poc més seria el que queda d'avui en referents màximes de 30. La resta de dies no hi ha cap dia que marqui referents màximes de moment. Així, per tant, això és la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, en aquest cas l'EMET, pel que queda de properes hores o dies. Pel que fa al temps punters, mos indica possibilitat de pluja per avui a les 20 hores amb 1,4 litres, a les 21 1,6 amb un 90% de possibilitat i a les 22 0,6 litres, és a dir, ploguda fins a les 10 d'avui vespre. Després demà, primeríssimes hores, que bàsicament és al vespre, a les 00 del vespre entre avui i demà, que diem, 0,9 a les 00 i a la 1 del vespre 1,6, ja després a les 2 0,1. Això amb un 90% també de possibilitat de pluja. I a bon nivell de colzament horari, ja ni dissabte ni el que m'ho deixa veure de diumenge, per tant, en principi, bàsicament aquesta possible ploguda del final del dia d'avui i primeres hores de demà. El total d'avui el posa en 8,2 litres, el demà 2,6. Després ja pegaríem bota dilluns dia 12, dia de festa nacional 1,3 litres. Per seguir després divendres que ve dia 16 d'octubre 9,2 litres. Dissabte de 7, 0,7. Diumenge de 8, 9,4. Dilluns de 9, 15,3, dimarts dia 20, 1,4 i dimecres 21, 0,9 litres possibles. Acabam així aquest programa d'avui de capvespres a Ràdio Hortà. Tornem, si no, a Ràdio Nou demà amb més coses en aquesta sintonia de Ràdio Hortà Municipal, 107.9, 107.3 o radiohortà.cat. Salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.
1: Alguns punts, fins i tot, pot costar pena que passin els 20 o 21 graus. També notarem un descens clar quant a les temperatures nocturnes. No descartam que la nit entre demà dissabte, fins i tot a punts d'interior de Mallorca, caiguem dels 10 graus.
2: Venen canvis, sobretot de descens de temperatura. Gràcies, Dani. Jan Carson ha estat la guanyadora del Premi Nobel de Literatura.
3: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
2: En parlarem en temps de cultura, minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
2: Són les 7 i 6 minuts. La mort de Mari Carmen intensifica les mobilitzacions per l'habitatge arreu de l'Estat, convertida en detonant i símbol de les protestes davant la crisi habitacional. Mari Carmen va morir ahir a l'hospital després d'haver estat desnonada dia 23 de setembre als 87 anys. Un fons voltor havia comprat el pis on hi havia viscut durant més de 70 anys, precisament avui, havia de firmar un contracte que li permetria tornar a casa seva. El sindicat Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat de Llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia als centres de feina.
3: Un acte que també es farà a la Diputació Permanent del Congrés a proposta de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, on precisament es debatrà sobre els dos decrets lleis de l'habitatge. Per contra, el minut de silenci no es farà ni a la Diputació Permanent del Senat, amb majoria del Partit Popular, ni a l'Audiència de Madrid.
2: També per avui el Sindicat de Llogateres ha organitzat una marxa a les 8 del vespre, d'aquí una hora, des de la Puerta del Sol fins al pis on vivia Mari Carmen. Tot això mentre els acampats de la plaça d'Espanya a Palma també han organitzat actes commemoratius. Serà una mica més tard, d'aquí a mitja hora. Anem fins allà, Francesc Mas, bon vespre. Què s'està fent ara a la plaça d'Espanya?
5: Bon vespre. En aquests moments és a punt de començar l'acte central d'homenatge a Mari Carmen, que està previst a les 7:30 que es faci la lectura d'un manifest i també d'un minut de silenci. Tot això en aquest campament de la plaça d'Espanya, on hi ha una cinquantena de tendes envoltades de pancartes crítiques amb l'especulació, el lloguer turístic i els alts preus dels habitatges. Commoguts per la seva mort, els activistes han afirmat en un comunicat que Mari Carmen, diuen, no ha mort, sinó que ha estat assassinada, i apunten directament a l'especulació immobilística i al fons voltor Urbà Gestión, que va comprar el pis on vivia. Una visió que comparteix el sindicat de llogateres de Mallorca, es Celeste Rodríguez, portaveu del sindicat.
6: Honorarem la memòria d'Anna Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
5: Els activistes acampats també han recordat el comunicat les històries de Olga i d'en Javi, tots dos de Catalunya i que es varen suïcidar el passat setembre després de ser desnonats. Precisament per evitar que situacions com aquesta tornin a passar, fan una crida a fer vaga dia 11 de novembre. Es Lluc Cifra, un dels portaveus de l'acampada.
7: Defensam totalment la vaga general, la considerant necessari. Animam a tothom que hi vagi, animam a que la gent s'hi apunti, dins les seves possibilitats. Creiem que és molt necessari, creiem que ens beneficia a tots i creiem que és una vaga que és per tothom, cap a tothom.
5: Mentrestant, aquí a la plaça d'Espanya quedan pendents de l'acte commemoratiu que començarà d'aquí mitja hora.
2: Gràcies, Francesca. I la majoria dels partits polítics han lamentat la mort de Mari Carmen. El PP ho ha fet sense mencionar-la. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'esquerra intenta utilitzar aquest cas amb una finalitat electoral. Ho ha dit durant el discurs que ha fet davant la plana major del PP reunida en la Junta Directiva Nacional en un acte per encetar la maquinària per la campanya electoral.
8: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: De fet, avui el PP ha vetat un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid i el Senat en record a Mari Carmen, un homenatge que finalment s'ha fet de fora, a les portes de les institucions. En acabar, el representant d'Esquerra han celebrat així el minut de silenci les portes de l'edifici de Correus de Madrid, que acull el consistori. El PP ho ha rebutjat, assegurant que no pertoca, tot i que han volgut mostrar el seu respecte per la mort de la dona desnonada, tot això en una assemblea de Madrid avui molt crispada.
3: Una decisió que ha generat molt de malestar entre el representant dels partits d'Esquerra i que, de fet, ha marcat els posteriors plens i reunions que s'han fet a aquestes institucions. És la regidora socialista Reyes Maroto, després al Balla de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
9: Me avergonzo porque hoy toda España y todo Madrid está llorando a Mari Carmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio. Porque Mari Carmen pudo haber tenido otro final en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía.
10: Es un minuto de silencio que busca una instrumentalización política y no honrar la memoria de Mari Carmen. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Por qué no exigieron al presidente de la Generalitat o al alcalde de Barcelona guardar un minuto de silencio cuando se suicidó una mujer desahuciada en Cataluña? ¿Por qué?
3: En canvi, a les Corts Valencianes, el Partit Popular sí que ha accedit a guardar un minut de silenci dins la sala de plens abans de començar la sessió d'avui. Només els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle per no ser present en l'acte de memòria a Mari Carmen.
2: Els socialistes retreuen aquests comportaments i defensen les commemoracions de Mari Carmen, tot i que condemnen la utilització de la seva mort amb fins partidistes.
3: El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha carregat contra Feijóo i lamenta que el seu partit no s'hagi sumat al minut de silenci.
11: Creo que hemos visto muchas declaraciones en los últimos tiempos, hemos visto lo que hacen unos, lo que hacen otros. Insisto, hoy es un día para la empatía, es un día para hacerse cargo de todo ese dolor que hay. Y, hombre, yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio, ni minutos de silencio.
3: Qui també s'ha pronunciat sobre la mort de Mari Carmen és la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui ha demanat continuar la lluita per l'habitatge.
12: Su muerte tiene que ser un aliciente para que no dejemos esa lucha que ella encarnó de una forma absolutamente honesta y de una forma absolutamente potente.
3: A les Illes, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha dit a través de xarxes socials que la mort de Mari Carmen fa palès com de miserable és un sistema que sotmet al patiment, angoixa i deshumanització, diu, de persones vulnerables.
2: Tot això quan avui han conegut el darrer baròmetre del CIS, que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
13: Bon vespre. Un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% asseguren que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa bastant o molt. El sondeig s'ha fet en les eleccions generals ja convocades i després del desnonament de Mari Carmen.

0: El govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no compleixen els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat per la consellera d'Educació i Universitat de les Illes.
1: La sala contenciosa administrativa del Suprem es carrega el decret per manca de justificació de la seva tramitació urgent. És a dir, ho tomba per les formes, però no entra a valorar el seu contingut. Al fons de l'assumpte del conseller Toni Vera tampoc li agraden aquestes formes.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguessin al·legar, poguessin consensuar, poguessin reunir, poguessin fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: I és que, a veure, com argumenta en el recurs, volia dir la seva sobre el contingut del decret perquè, tal i com es va aprovar, tenia redactat dos punts claus que no es podien complir a les Balears: tenir més de 4.500 alumnes en 6 anys i un 10% de reserva per una residència en aquestes universitats privades.
0: El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Suprem, però ha dit que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci.
1: En un missatge a les xarxes socials, Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats. El conseller Vera, per si un cas, fa aquesta petició.
2: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes, a la conferència universitària, on estan present totes les comunitats autònomes, que tingui la seva informació pública, que hi hagi seu períodes d'al·legacions i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
1: Vera avisa que si no es fa com toca, seguirà alçant la bou si no es té en compte la realitat de les Illes Balears.
0: I Tirme nega que estigui obtenint beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament de residus de Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell. L'empresa afirma que la seva rendibilitat se situa en el nivell habitual del sector, defensa la legalitat del sistema tarifari vigent d'ençà de l'any 1992 i aclareix que el Consell subvenciona els ajuntaments, no Tirme.
1: El document alerta d'indicis de rendibilitat excessiva impropis d'un servei públic i qüestiona els 103 milions d'euros destinats a Tirme des del servei públic. L'any 2023 va començar a contenir les tarifes. Apunta que els beneficis reals de l'empresa haurien de permetre abaratir els preus sense necessitar que l'institució hi hagi d'injectar milions extres de dobles públic. Davant d'aquestes acusacions, la concessionària contraataca a intervenció del Consell. Assegura que ofereix una imatge irreal de la situació econòmica de l'entitat i que la mitjana del seu benefici en els darrers 6 anys se situa en el 6%.
0: Precisament aquest informe d'intervenció ha aixecat una autèntica tempesta política al Consell de Mallorca. El PSIC defensa una moció per aturar la revisió de la tarifa de residus. És Catalina Cladera.
3: I demanant que sigui la sindicatura de comptes, que el Partit Popular ho ha negat o ha bloquejat en el Parlament, que faci aquesta auditoria independent. Ens dona confiança a tots, vull pensar, que la sindicatura de comptes faci un informe sobre aquest tema. I no, ja no serà una auditoria pagada o ja no qüestionarem esta nit de la casa com està fent el senyor Galmés, perquè està qüestionant la seva intervenció general, que crec que l'hauria de respectar el més possible.
0: La institució insular ho nega. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha explicat que va injectar aquesta quantitat en les arques de la concessionària per fer possible la promesa electoral de Llorenç Galmés de baixar la tarifa de residus un 10%.
4: Ni Tirme, ni cobra Tirme, ni agafa un dobbes, ni beneficiem a Tirme, i constantment, que pareix que no saben dir res més. Primer, és que no hi ha altra empresa a la qual mos puguem dirigir que la concessionària fins a l'any 2041. I han aconseguit baixar aquest 10% d'una manera absolutament legal i no han fet res més que introduir-ho dins el sistema normal de càlcul de la tarifa.
0: 7:18 minuts.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El jurat popular del crim del COI d'en Rabassa a Palma continua deliberant sobre la culpabilitat o no de l'acusat. Han de determinar si George Virgilio Tellano va cometre un homicidi o un assassinat després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella Maria del Rosario. La fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per a ell 27 anys de presó.
7: Virgilio reconeix que la va matar però nega que fos un assassinat. Assegura que tot va començar amb una forta discussió i que va perdre el control després que ella tragués un ganivet. També al·ludeix al consum de drogues i, en una carta llegida davant el jurat ahir, va afirmar que duia el dimoni dins ell. El crim va tenir lloc dilluns dins un cotxe el desembre del 2024 en presència d'una de les filles de la parella de 2 anys.
0: I parlar de relacions pot prevenir violències masclistes. A la UIB avui ho han fet en cançons que aborden el tema de la relació de parella, una activitat prèvia al 25N.
1: D'aquesta manera, la psicòloga i divulgadora Issa Duque, coneguda com Psicowoman, ha transformat una xerrada sobre igualtat i ha destacat que entre el 60 i el 80% dels casos, les persones que demanen ajuda psicològica ho fan per problemes de vincles.
8: Colectivamente reflexionar sobre qué otras formas de querernos, de amar son posibles, más allá de lo que nos han contado. Claro, no hemos tenido una asignatura desde primaria que nos diga cómo tener relaciones sanas.
1: Una jornada on els estudiants han pogut reflexionar sobre la violència de gènere.
9: Jo crec que haurien de canviar moltes coses, micromachismes.
10: Crec que fa falta molta conscienciació social, també en els joves.
0: I els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran a Formentera, on s'ha produït un incendi aquest matí, continuen sense llum ni aigua. El foc ha afectat el quadre elèctric i, tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts veïns estan abandonant l'immoble fins que es pugui restablir, Regina Mallant, els serveis.
11: Passades les 12:30 del migdia, s'ha donat l'avís d'un incendi en el quadre elèctric d'un edifici de Sant Ferran. En Giacomo, de l'Ada Crim, ha estat un dels afectats.
12: Si de repente veo humo que sale del cuadro eléctrico, y claro, a la primera pienso que sea mi problema. Así que corto la luz, veo que sigue saliendo humo, y cuando salgo veo que había gente que ya se asomaba, y de la casita de la electricidad salía mucho humo y fuego.
11: Els bombers han aconseguit controlar les flames de vés la 1 del migdia, però el foc ha afectat els serveis d'aigua i llum de tot l'edifici. Els locals comercials han optat de manera provisional per contractar la instal·lació d'un generador.
12: Hemos tenido que buscar una solución rápida y la única solución ha sido encontrar un generador.
11: Mentre que els veïns dels 16 habitatges afectats romanen a hores d'ara sense aigua ni llum.
13: No hay ni luz ni agua hasta no sabemos cuándo.
14: Y el tema es qué vamos a hacer, porque sin luz y agua no se puede estar, entonces... Necesitamos una solución.
15: Dos neveras, un congelador. Estoy en el paro. No estoy trabajando. Cobrando 1.100 euros al mes. Y tengo un congelador lleno de comida. ¿Qué voy a hacer con todo?
11: Alguns, fins i tot, han decidit abandonar casa seva mentre els operaris continuen treballant per restablir el servei.
0: I a Eivissa, un incendi ha afectat una petita extensió de terreny de vegetació baixa on hi ha algun infrahabitatge. Les flames s'han estès en un solar situat en el segon cinturó de vila i
7: l'avisa a les 2:00 PM i han acudit 7 bombers en 2 vehicles, una bomba rural i una altra nodrissa que han actuat fins les 4 de l'hora baixa quan s'ha donat per sufocat l'incendi. Durant les tasques d'extinció, la policia ha tallat els ponts elevats de la carretera que donen accés a la zona per evitar riscos. No es coneixen les causes del foc, segons els bombers. Dins el terreny hi ha alguna barraca.
0: 7:23, parlant de qüestions econòmiques. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, convoca per demà els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional, actualment situat a 1.221 euros mensuals. L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del 29 de novembre en un context d'inflació del 4,9%.
1: Díaz defensa els beneficis de les pujades del salari mínim dels darrers anys, mentre que la patronal alerta de les dificultats que suposen per les petites empreses i els autònoms. Ara, la comissió d'experts haurà d'elaborar una proposta d'increment tenint en compte diversos factors econòmics, especialment l'evolució de l'IPC.
16: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9%, y por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
1: També, però, s'han de tenir en compte altres elements, com l'increment de productivitat que s'ha generat amb les darreres pujades de sous i la bona marxa de l'economia espanyola, amb un PIB que creix el doble de que ho fa a nivell europeu. Yolanda Díaz ha tret ferro a les crítiques, sobretot de la patronal.
16: La primera subida del salario mínimo en este mismo ministerio hasta las subsiguientes, el mundo se iba a caer, se iba a despedir a centenares de miles de personas, sectores que no iban a sobrevivir de ninguna de las maneras porque el salario mínimo los iba a hundir. Bueno, como ya saben, ninguna de estas realidades ha sido verdad.
1: Ara la comissió assessora emetrà un informe en què proposarà una forquilla d'increment que després serà negociada amb els agents socials, encara que la gran patronal, la COE, no ha donat suport a les 6 darreres pujades. Una vegada pactat, l'increment haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres i, com que és un real decret, no necessitarà convalidació de la Diputació Permanent, l'òrgan de decisió que substitueix el Congrés dissolt per la convocatòria d'eleccions anticipades.
0: I avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes del combustible.
7: Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El novembre serà de 13 i el mes de desembre de 6. Unes bonificacions que els conductors asseguren que no noten a les butxaques.
17: Afecta, evidentment, a la butxaca i, al final, crec que afecta a tot. No només a jo, com a, que jo condueix particular per jo, per la família, sinó també per preus de tot. Que, al final, tot el que compres se posa més car.
18: Nada, no he notado nada. Al contrario, cada mes es más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Fatal.
19: Es que poner gasolina cuesta más llenar de depósito. Antes no llenaba con 60 euros y ahora lo lleno con 85. Fíjate la diferencia que hay.
0: I enmig d'aquest panorama, la riquesa de les famílies marca un rècord al juny, creix un 12% i arriba als 2,8 bilions d'euros. Són dades publicades pel Banc

0: d'Espanya que analitzen la diferència entre els estalvis i els deutes dels nuclis familiars en el segon trimestre de l'any.
1: El creixement de la riquesa del 12% és interanual i demostra que els comptes de les famílies tanquen en positiu, tot i l'increment de la inflació. De fet, s'arriba, com dèiem, al 2,8 bilions d'euros, una xifra inèdita en la sèrie històrica. Pel que fa als actius financers de les llars, només amb efectiu, accions, dipòsits i valors amb renda, van augmentar el juny, segons el Banc d'Espanya, un 10,4% respecte al mateix període de l'any passat.
0: I a Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista a les festes de tancament d'aquest cap de setmana. Es calcula que trauran entre 25 i 30.000 persones que acudiran a les diferents sales, ens ho explica Gemma Guasc.
2: La mitjana de preus de les entrades estàndard per als closing és d'entre 70 i 100 euros. Al sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors. Asseguren que les mesures del Consell contra el lloguer turístic il·legal ha fet que una part de la seva clientela optés per no venir a Eivissa enguany. José Luis Benítez és president de l'associació d'oci nocturn Spain Nightlife.
3: Que teníamos esa mala costumbre de pensar que cada año íbamos a subir dos dígitos y eso ya no puede ser. Ha habido una serie de limitaciones con el alquiler turístico ilegal, cosa que nosotros estábamos totalmente de acuerdo y íbamos de la mano con el Consejo, pero sabemos que ese tipo de alquiler suele ser o para gente joven, que puede ser potencial cliente nuestro, o para familias. Entonces hemos tenido un poquito de menos gente, pero si contienes los gastos, pues al final los números resultan buenos.
2: En qualsevol cas, calculen que entre 25 i 30.000 persones rotaran per les sales durant el cap de setmana.
3: No hay vuelos, la ocupación hotelera también está a tope, pues yo creo que es positivo, ¿no?
2: Les festes de tancament comencen demà i s'allargaran fins dilluns.
0: I segons dades de la Federació Hotelera Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, l'ocupació hotelera de les Pitiüses durant el mes de setembre s'ha situat en el 86%, una davallada d'un 1,3% respecte del mateix mes de l'any passat.
1: A Eivissa el descens ha estat d'un punt i a Formentera ha superat el 2. El gruix del retrocés s'ha donat a la segona quinzena de setembre. Tot i la davallada d'aquest darrer mes, l'acumulat de la temporada es manté en xifres de creixement. Així, de maig a setembre d'enguany s'ha experimentat una alça de 7 dècimes respecte del 2025 per situar-se amb una ocupació mitjana del 85,45%. Per Illes, a Eivissa puja un 1,18, mentre Formentera pràcticament iguala les dades de l'any passat.
0: I les Balears lideren el rànquing d'empreses considerades gasela per la seva rapidesa en l'increment de llocs de feina.
4: L'arxipèlag té una taxa del 13,7% d'aquestes empreses, xifra que gairebé duplica la taxa estatal. Són empreses que augmenten la seva plantilla al manco un 70% en un període de 3 anys consecutius. Ignacio Gordo, responsable d'anàlisis econòmicos de la Fundació Jotec, ha destacat el pes de les empreses d'innovació.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Les mobilitzacions per l'habitatge arreu de l'Estat s'intensifiquen per la mort de Mari Carmen. D'aquí a mitja hora, el Sindicat de Llogateres de Madrid començarà una marxa des de la Puerta del Sol fins on la casa on vivia la dona de 87 anys desnonada ara fa dues setmanes.
4: Precisament avui havia de signar el contracte que li permetria tornar a casa seva. Palma, la plaça d'Espanya també acull un acte de commemoració amb un minut de silenci i una lectura de manifest. Lluís Cifres, el portaveu dels acampats.
6: Anna Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Anna Mari Carmen no s'ha mort. Anna Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de casa seva. El resultat és lògic i és que a vegades el cos no dona més.
0: El sindicat Comissions Obreres i UGT han convocat per demà a les 12 del migdia un minut de silenci als centres de treball.
4: També a la mateixa hora, Francina Armengol el proposarà a la Diputació Permanent del Congrés després que avui el PP ha rebutjat fer-ho al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Aquest minut de silenci, s'ha hagut de traslladar a les portes de les institucions.
0: El Tribunal Suprem anul·la el decret de l'Estat que regula la creació d'universitats privades arran de la demanda del govern.
4: El Tribunal considera que Madrid no va poder justificar la urgència de l'aprovació de la norma. Tot i això, el president Pedro Sánchez assegura que ja treballen en elaborar un nou decret. El conseller d'Educació, Antoni Vera, celebra la decisió de l'alt tribunal i explica com s'hauria de tramitar.
7: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
0: Els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran a Formentera, on aquest matí s'ha declarat un incendi, continuen hores d'ara sense llum ni aigua.
4: El foc ha afectat el quadre elèctric i, tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts veïns han abandonat l'immoble fins que es puguin restablir els serveis.
0: La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, convoca per demà els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional, actualment situat en el 1.221 euros mensuals.
4: L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del proper 29 de novembre en un context d'inflació del 4,9%.
8: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9%. Y por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
0: I a aquesta hora comença Manacor un ple extraordinari en què el batle Miquel Oliver deixarà la batlia. Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el seu relleu.
4: Tot i això, Oliver seguirà l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de Cultura, una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular en els propers comicis locals i autonòmics.
0: I Tirme nega que estigui obtenint beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament de residus de Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell.
4: Informe que ha aixecat polèmica al Consell de Mallorca. El PSC defensa una moció per aturar la revisió de les tarifes de residus i qüestiona juntament, a Més, la gestió de l'entitat insular.
0: I els empresaris del polígon d'Esmercadal han creat una associació per poder gestionar millor les peticions que facin a les administracions.
4: Precisament el govern ha anunciat que hi crearan una incubadora d'empreses industrials. El polígon industrial de Llinàrits, Esmercadal, va ser dels darrers a desenvolupar-se i és considerat un espai amb gran potencial de creixement. Maria García, secretària general de Pime Menorca.
9: Hi ha una voluntat dels empresaris d'organitzar-se i poder fer una mica aquest estudi, una mica aquest informe de què necessita el polígono. I juntament amb l'Ajuntament d'Esmercadal es poder prioritzar, no? I cercar, evidentment, vies de finançament que siguin còmodes per les dues entitats.
0: I a la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicaran que continuen escalant les protestes estudiantils a França. Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
10: Bon vespre.
0: L'Azul Marino jugarà en poc menys de mitja hora a la pista del Girona.
10: Així és, l'equip mallorquí cercarà la segona victòria de la temporada, la primera a domicili, en una pista on l'any passat tan sols varen guanyar dos equips. L'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, té les baixes per avui per lesió d'Iris Embolito, Lídia Rivers i Morgan Green. Jordi Riera és el director general del club mallorquí.
11: És una de les pistes més complicades de la categoria, tenen ni més ni manco a una de les jugadores del cinc ideal del darrer mundial, no?, que és Millana Martín. Segur que serà un partit molt complicat. Ja quan vam veure el calendari vam dir, bueno, pues, que toquen dos equips d'Europa les dues primeres jornades, però bueno, anàvem amb la confiança que aquest equip segur que competirà, que donarà sa cara, i intentem fer el que puguem contra un dels millors equips de sa categoria i un dels històrics de sa lliga.
10: El Girona Azul Marino començarà quan siguin les 8 en punt i no hi haurà gaire temps pel descans. L'equip mallorquí tornarà a jugar diumenge, rebent la visita al Palau Municipal d'Esports de Somos del Cadí La Seu. Serà a les 6 del capvespre. També en bàsquet, a la primera FEB, aquest cap de setmana es disputarà la tercera jornada. Fernando Ripoll, bon vespre.
12: Bon vespre. El bàsquet Menorca jugarà demà a la pista del Palència amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
13: Uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa. Un gran proyecto, un equipo diseñado para estar entre los mejores.
12: Dissabte serà el torn del Figo i Mallorca, que jugarà també a domicili i també a la recerca del primer triomf contra l'Oviedo.
14: Sens dubte hem d'intentar ser el màxim de consistents i allargar els bons moments i que els mals moments durin el menys possible. No sabem que és una pista molt complicada com totes, sabem que tenim un calendari molt dur, que vam començar quan vam començar, que tenim tres partits fora de casa les quatre primers. Guanyar és guanyar i nosaltres ho vaig dir, volíem ser competitius des del primer dia, ho estem sent, però volem guanyar, i anem a Oviedo a guanyar el partit.
12: I diumenge a les 12 som mos, el Palmer Bàsquet rebrà el Zamora.
10: En futbol, el tècnic del Mallorca, Luis García, recuperarà jugadors per rebre la visita de Las Palmas diumenge a Son Moix.
12: L'Asturià podrà comptar amb els seus tres internacionals, Martin Valgen, Cito Lubumbo i el porter Lucas Bergström. Els tres s'han perdut els dos darrers partits de Lliga contra l'Almeria i Girona. La incògnita és saber com torna Lubumbo. Dels tres, l'angolès és qui més minuts ha tingut amb la selecció. Sigui com sigui, el Mallorca cercarà retrobar-se en la victòria diumenge a Son Moix. De la situació de l'equip vermell n'ha parlat el migcampista Àlex Sala.
15: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
12: Pel que fa al rival, Las Palmas arriba amb necessitats. Només ha guanyat un dels darrers 6 partits que ha disputat. El jugador del conjunt canari, Valentín Pezzolesi, espera rompre aquesta mala dinàmica a Son Moix.
16: Yo noto que estamos bien, que tenemos que seguir aprendiendo cosas, eso seguro, mejorar. Pero bueno, que la temporada es muy larga y hay que seguir apretando, que seguro que van a salir las cosas bien ya. Yo veo al equipo bien, tanto con ganas de que llegue el domingo y de poder llevarnos los tres puntos y que esta racha pues acabarla.
12: El Mallorca Las Palmas ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio diumenge a partir de les 4.
10: A Primera Federació, l'Eivissa jugarà demà a Can Misses contra el filial del Real Madrid quan siguin les 9 del vespre.
12: L'equip eivissenc cercarà donar continuïtat a les bones sensacions de la darrera jornada, sentint l'entrenador dels Blaucels, Raúl Llona.
17: Somos capaces de volver a hacerlo mañana, pues sí que será ya una causa de cómo estamos entrenando, ya no será casualidad sino causalidad, y en ese caso pues podremos decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Y ese es el objetivo, el que no sea solo la situación de momentánea, sino de un día, sino el ser conscientes que tenemos que repetirlo pues todos los fines de semana.
12: El partit entre l'Eivissa i el Real Madrid Castella el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio demà a partir de les 9.
10: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal també juga demà.
12: L'equip mallorquí és líder i continua invicte després de 4 victòries als 4 primers partits de Lliga. Demà, els d'Antonio Badillo reben la visita de l'Oparrulo a Son Moix. És el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
18: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los 3 puntos. Así que... Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a hacerlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
12: El partit Palma-Oparrulo el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30.
10: En pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya, Delphi Brea, jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel d'Alemanya.
12: Això després de guanyar la parella espanyola formada per Marta Barrera i Jana Montes per 7-6 i 6-1. Les seves rivals als quarts de final seran les guanyadores del partit de 8 anys que disputaran la parella Orsi i Llaguno contra Jensen i Canovas.

0: I acabam amb tennis perquè Jaume Monar ha quedat eliminat a la primera ronda del Masters 1000 de Xangai, això després de perdre en 2 sets, 7 a 5 i 6 a 4 davant l'estatunidenc Jenson Brooksby.
1: Gràcies, Mart. Gràcies, Marta. 18 minuts per arribar a les 8.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La vacunació contra la grip ha arribat ja a les escoles de les Balears i enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys.
4: Sota el lema "Ens fem forts contra la grip", la iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius de les Balears. Per segon any consecutiu, també s'hi podran vacunar els professors i treballadors dels centres. A partir del 19 d'octubre s'obrirà la resta de la població. Manuela García és la consellera de Salut.
5: El objetivo es que se aumente la cobertura, es decir, que se aumente el número de vacunados y que se aumente la cobertura de una manera progresiva.
1: I resultats excel·lents per la Universitat de les Illes Balears a les proves de mitja, intern, resident. Prop de la meitat dels graduats de l'OIB que s'han presentat al MIR enguany, gairebé el 45%, s'han situat entre el 25% dels millors examinats a tot Espanya. D'un total de 55 aspirants balears, 24 han aconseguit entrar en aquest grup de màxim rendiment i 7 d'ells s'han col·locat directament dins el top del 10% estatal.
4: Les dades coincideixen amb el desè aniversari de la Facultat de Medicina. El deganat valora molt positivament unes xifres que creuen que consoliden la qualitat del seu model docent. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després a fer feina a les Illes.
6: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
4: Enguany, la nota de tall per accedir al grau de Medicina ha baixat a un 12,1. El 80% dels nous alumnes són de les Illes i se sap d'estudiants que acaben rebutjant de la plaça per problemàtiques de l'habitatge. Antoni Benàcer és el degà.
7: Estudiants que anulen, els demanem el motiu, principalment són estudiants de la península, que, evidentment, han trobat plaça a la seva comunitat. Però també hi ha uns casos que m'han cridat l'atenció. Manco dues persones han anul·lat perquè no han trobat vivenda.
1: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears. És una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. En l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental, les entitats socials han alertat de la pressió assistencial i han reivindicat com a peça clau per donar resposta a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies.
4: S'estima que aquí a les Illes hi ha d'haver 10.000 persones amb trastorns mentals greus. Toni Gomila, director de la Fundació Tutelar Demà, reclama que s'ampliïn els serveis públics per atendre-la. El recurs més urgent, obrir una unitat terapèutica en supervisió mèdica. Diu que es van tancant dispositius d'àmbit sanitari.
8: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
4: Durant molts anys s'ha relacionat la salut mental gairebé exclusivament amb el diagnòstic, el tractament i la malaltia als hospitals, a les consultes de psiquiatria, però no totes les ferides es curen amb pastilles ni la recuperació es completa quan tancam la porta de la consulta. Per aquest motiu reclamen una salut mental més humana, més centrada en les persones que no passen el diagnòstic. Guillem Febrer és el president de les entitats de salut mental.
9: Integram el coneixement sanitari, integram el coneixement de l'àmbit social, integram el coneixement de l'àmbit psicològic, integram el coneixement de l'àmbit laboral, i tot això en el servei de la que ens demana la persona. I la que ens demana la persona es poder ser feliç, es poder tenir una vida plena.

0: Els empresaris del polígon d'Esmercadal han creat una associació per poder gestionar millor les peticions que facin a les administracions. Precisament, el govern ha anunciat que hi crearan una incubadora d'empreses industrials. Ramiro López.
1: El polígon industrial de Llinàrits Esmercadal va ser un dels darrers en desenvolupar-se i és considerat un espai amb gran potencial de creixement. Per aquest motiu, algunes empreses han creat una associació integrada a Pime Menorca per unificar les seves peticions i fer-les arribar millor a l'Ajuntament. Escoltam a Maria García, que és secretària general de Pime Menorca.
2: Hi ha una voluntat dels empresaris d'organitzar-se i poder fer una mica aquest estudi, una mica aquest informe de què necessita el polígono. I juntament amb l'Ajuntament d'Esmercadal es poder prioritzar, no? I cercar, evidentment, vies de finançament que siguin còmodes per les dues entitats.
1: El govern va aprovar l'any passat la llei 5/2025 destinada a facilitar les inversions i la modernització en les zones industrials. Els empresaris creuen que és una oportunitat per dinamitzar aquest polígon. Escoltem de nou a la secretària general de Pime Menorca i Alejandro Pérez Belda, un dels empresaris de la zona.
2: L'any passat es va aprovar la llei de polígons que dona oportunitats a l'Ajuntament.
3: Sí que és verdad que les infraestructures estan salint d'alguna manera improvisades i lo que queremos que un poco vaya todo de la misma mano.
1: El polígon de Llinàrits també acollirà en una parcel·la el futur centre d'incubadores per a empreses industrials de Menorca, un servei impulsat pel govern i considerat d'especial interès estratègic.
0: I es mitjon gran urgeix Costes a fer 5 actuacions de manera imminent abans que arribin els temporals per millorar la seguretat del litoral i garantir-ne la plena accessibilitat a la platja de Sant Tomàs. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa de vara i del mur de contenció del passeig. També s'insisteix que la manca de rampes a les passarel·les de fusta vulneren la legislació vigent en matèria d'accessibilitat. Toni Borràs, regidor.
4: Si hi ha voluntat de fer-ho, són actuacions que es poden fer amb bastanta rapidesa. No fa falta redactar projectes. De fet, l'únic projecte que s'hauria de redactar, que nosaltres ja el tenim redactat, és la millora del varadero, per la qual si hi hagués alguna possibilitat que es pogués financiar.
0: I des de l'ATSET està en marxa un ple extraordinari a Manacor. Miquel Oliver deixarà la batllia, tot i que seguirà l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura. És una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular en els pròxims comicis locals i autonòmics.
5: El dirigent de Més Esquerra abandona la batllia després de més de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament, però la institució ja té substitut. D'aquí 10 minuts comença el segon ple extraordinari que nomenarà Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, com a batlle del municipi.
0: Falten 11 minuts per les 8, canviant de qüestió.

0: Ada Colau vol que Més per Mallorca formi part del front ampli d'esquerres que es negocia per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exbatlessa de Barcelona, proposada per Mas Madrid com a candidat a la presidència del govern, condiciona la seva participació al fet que totes les formacions concorrin en una única llista, inclòs Podem.
1: Colau s'ha mostrat disposada a implicar-se personalment en les negociacions per incorporar-hi també Compromís i la Junta Aragonista. Adverteix que els electors penalitzarien una esquerra dividida i defensa que és possible acordar un programa comú. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Estaría incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca, o sea, mucha gente, y cuanta más mejor, no sobra nadie.
0: Ara Més no ha respost encara a la convidada d'Ada Colau per sumar-se al front ampli d'esquerres, però sí que insisteix en la voluntat d'impulsar una candidatura unitària amb mirada balear per les eleccions del 29N.
1: La formació, integrada per Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, manté converses amb Sumar, Podem i Esquerra Unida per reunir el màxim de forces progressistes en una sola llista. Carme Gomila és la coordinadora d'Ara Més.
3: La nostra prioritat és que hi hagi una sola papereta que sigui capaç d'aglutinar altres forces progressistes i a totes les persones que vulguin construir aquesta estratègia il·lusionadora feta des de les Illes Balears, amb la mirada a les Illes Balears i amb els partits de les Illes Balears, que ara Més vol liderar aquesta única papereta per anar... A...

0: existe, no abrir un camino imposible, que es el camino del discernimiento de todos los que están censados, quienes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy, muy españoles. Es decir, quienes pueden votar. Solo se puede añadir a esa lista aquellos que cumplan 18 años.
1: I la Fiscalia Anticorrupció veu indicis contra el PSOE en el cas Leire Díaz, però considera prematur imputar el partit.
2: Abans reclama completar les diligències pendents, entre elles la declaració de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. La investigació examina per assumptes maniobres per obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern. Anticorrupció respon així a la petició del Partit Popular d'investigar el partit per presumpte finançament il·legal. Avui també ha declarat com a perjudicada la jutgessa Beatriz Viedma, que va instruir el cas contra el germà de Pedro Sánchez.
1: I ha mort José Manuel Beiras, una de les figures històriques del nacionalisme gallec.
2: Al llarg de la seva trajectòria política va contribuir a la creació del Partit Socialista de Galícia. Va ser un dels principals referents del bloc nacionalista gallec durant dues dècades i posteriorment va fundar Nova.
1: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que 11.000 persones migrants han tornat al Marroc, ja sigui de manera voluntària o bé expulsades. Són 2.000 més que la setmana passada.
2: El ministre diu que continuen treballant per recuperar la normalitat. També insisteix que no hi ha pressió hospitalària. Dels 212 llits disponibles a l'hospital, 93 estan ocupats, 13 d'ells per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
3: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
1: I en internacional, milers d'estudiants han tornat a sortir al carrer a França per protestar contra el deteriorament de l'educació pública.
2: Les mobilitzacions s'han estès a les principals ciutats del país, com París, Marsella i Nantes, i tenen com a principal novetat la incorporació de bona part dels centres universitaris a les protestes. A París, els manifestants han tornat a ocupar la plaça de la Bastilla, mentre les promeses del primer ministre no han aconseguit frenar unes mobilitzacions que ja fa setmanes que duren.
1: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
4: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Demà s'inaugurarà la Casa Museu de Blaibona de Santanyí, una de les exposicions més destacades de l'any dedicat al creador. Parlam d'Ara veuràs amb Blaibonet, art contemporani en diàleg amb el poeta. La mostra presenta la relació entre Bonet i un bon grapat d'artistes del seu temps, a la vegada que obre el diàleg a creadors actuals.
1: Parlant de noms d'artistes consagrats com Rafael Joan, passant per d'altres emergents com Júlia Febrer, Catalina Julvé, Albert Pinya o Claire Ofí, a través de diferents disciplines artístiques com és la pintura, la instal·lació, l'escultura o la fotografia, les seves obres s'aproparan a l'obra de Bonet, com ja ho feren en vida del poeta, a altres noms referencials que també seran a la mostra, com ara Toni Catany, Biel Marc, Pep Pinya, Jordi Bonet, Horacio Sapere, Joan Miró, Rafael Joan o Miquel Barceló. I tot per demostrar que encara es viva la seva vigència. Joana Serra ha comissionat l'exposició.
2: Significa com de universal i com es perllonga la paraula del poeta fins avui en dia, fins a l'actualitat, no? I encara ens interpel·la i encara se poden donar fruits artístics a través de la reflexió damunt la seva obra i la seva lectura.
1: L'exposició es podrà veure fins al 14 de novembre.
0: I una cita per aquest cap de setmana no, però sí per al següent.

0: aquest que sentim són Caravana, els cap de cartell de la segona jornada del Mallorca On Season, que tindrà lloc el cap de setmana que ve, de dia 16 a 17 d'octubre, al quarter general Luque d'Inca.
1: Una cita que també tindrà presència mallorquina amb el grup negre format per Fabi Bové, Pasqual Marí i Josep Campins. Serà la quarta edició d'aquest festival, que també comptarà amb la presència de Cariño, Puño Dragón i Sideways. Entre d'altres, l'entrada és gratuïta.

0: is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind.
1: D'aquesta manera, a Islàndia, escoltant el vent, sorpresa, feliç, ha rebut la poeta, assagista, professora i traductora canadenca Anne Carson, la notícia que havia estat triada com a Premi Nobel de Literatura d'enguany. Ho explicava la portaveu de l'Acadèmia, que ha triat la seva obra per ser audaç i inventiva i per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània. Sandra Martínez.
2: La troballa d'una edició bilingüe dels poemes de Safo que va veure una llibreria va canviar per sempre la seva vida. La visió de les dues pàgines, una amb un text impenetrable i vell, l'altra amb les claus per copsar les meravelles, va capgirar-li la visió del món. Va publicar el seu primer poemari als 42 anys, quan ja era doctora en filologia clàssica, i el seu esperit audaç l'ha duit a explorar col·laboracions en altres camps artístics com l'òpera o la performance. Admiradora d'Homer, Thomas Hardy i Stevie Smith, considera Virginia Woolf la figura més important de la història de la literatura. Professora de literatura clàssica i comparada de la Universitat de Michigan, a banda de la seva obra poètica, lliure, sense mètrica, ha estat autora d'obres trencadores i imaginatives com la novel·la en vers Autobiografia de Rojo. Es pot llegir en català a l'editorial Vaso Roto. El Premi Nobel de Literatura s'afegeix a una enorme llarga llista de reconeixements de Carson de 75 anys, entre els quals el Premi Princesa d'Astúries. Posa també un granet d'arena en la llista de guardonades per l'Acadèmia Sueca. I és que amb Carson són de nou les dones triades, de nou de 122. El lliurament dels Nobels, guardonat amb 1 milió d'euros, serà dia 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del fundador.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Moltes gràcies.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

moreno que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant la

amante y te están dejando que mueras de sed.

La cintura no subestime. Traído el cabiz.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Junts.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, que no, que no, que no, home. Què penses que em passa?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: Un, dos, tres.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón!
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Controllers gonna go for landing. Retro. Go, I don't know.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. Ale, bom, ale, bom.
1: Dice la gente.